0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Sonora, la memòria oral del migjorn.
2: Una cosa també que mon pare anava a caçar tors, anava batuda, ma xinga anava així que m'aden tot una que arribava per posar els tors damunt la taula i comptar-los. I com que llavors hi havia s'estanxa per a casa, i te dan, si m'adus, hi havia dos o tres puestos que compraven tors, dan, si m'adus els tors, te donaré un caramello. I per un caramello, dues estors en esquí, t'ho havia dit, devien ser cèntims. T'ha de 70 cèntims, 35, 50, i tal vegada un, de, si dues estors jo, donaré un poc més, però que podria ser, no, no tenc idea de que m'adonar, de que m'ho pagaven.
3: Jo som Joana Gomila Triai, vaig néixer l'any 35, dia 8 de juny, bueno, dia 8 de juny, ho dic bé tropa, dia 8 de juny de l'any 35. Vaig néixer millor, o sí, perquè després no anava més, vaig néixer millor i sempre he estat millor. Van dir a mon pare i a mon mare, jo m'ho contaven a jo, no ho he contat gaire, però que no caminaria, perquè tenc un de sol damunt s'escana aquí baix. Vaig néixer en sols, tenc un forat, diguéssim, i damunt un bony. I ja llavors de petita van dir a mon pare i a mon mare que aquesta loza no caminarà. I no va saber, perquè als 9 mesos vaig caminar. Llavors et dutxava cada dia, no, perquè no hi havia dutxes quan jo vaig néixer. I rentava els peus, i sopàvem, i... però no massa, massa. Jugàvem a les cartes a vegades, i a vegades, jo què sé, cosa d'entreteniment així de casa, perquè després no n'hi havia gaire de cosa entretenida. Llavors també teníem poc llum, perquè el llum solien tenir una bombilla per cada posento, o cada posento, no, cada... La casa, diguéssim, era baix aquí. I teníem llum dins l'entrada, dins la cuina, perquè després no podíem posar massa bombilles, tampoc.
4: Som Cristòfol Mollugat. Vaig néixer aquí al migjorn, he viscut sempre al migjorn, i tinc 82 anys, vaig néixer el 1942. Bueno, record, mon pare i mon mare i 7 germans que vaig tenir, o sigui, o 6 i jo 7. En aquell temps les famílies eren això, més o menys 5, 6, 7 fills, inclús més. Per tant, que nostra era una casa bastant moguda, quan ens posàvem a jugar allò era una petita república, no? Mon pare tenia, el que jo record ja quan... Els primers records que en tinc ja era de una persona amb responsabilitats de política, era es balla del millor, balla pedanis de... O sigui, depenent de l'Ajuntament del Mercadal, després en aquell temps, fins al 1989 no vam tenir independència municipal, per tant, mon pare anava a les sessions de l'Ajuntament del Mercadal. El record així... A pesar d'això, tenia les aficions que em va inculcar jo i que encara conserv, com es pescar, com es caçar. La gent d'aquell temps, majoritàriament, tenia aquestes aficions relacionades amb la terra, cuidar un hort, caçar, pescar, cercar esclats de sang, els parcs, tot això era la activitat lúdica, podríem dir, de la generació aquella que jo recordo, de mon pare i de l'avi. L'avi també era un gran caçador. Els avis, els dos, eren caçadors i pescadors també. S'escut de migjorn d'una palmera, però no sé per què. S'escut del club de futbol també d'una palmera, perquè jo em va donar la gana, perquè el vaig crear jo. O sigui, som aficionats a la pintura i durant aquesta època de secretari, clar, havíem de fer un escut també, a més de donar el dalt, tenia que tenir un escut, i se me va ocórrer fer-lo redó, com una pilota, i vaig posar la palmera també. No sé per què d'una palmera, no ho sé. Vull dir, no sé per què s'escut de migjorn, tant del futbol com s'escut de l'Ajuntament, d'una palmera, però per quina raó, pues no ho sé. Jo he vist documents antics que s'escut del migjorn d'una palmera. De l'època de Hernán de Sanz, recordo haver vist un mapa de Menorca que hi havia voltant tots els escuts dels pobles i el migjorn duu una palmera. Entenc coses que record, tal vegada una relacionada amb aquest món de la caça i que la vaig escriure. T'he dit que m'agradava escriure i tenc un llibre publicat i són tot historiotes d'aquestes, el que m'estàs demanant, el que jo sentia, el que mos entretenien a nosaltres, els avis i els pares i els vecins, quan sèvem a la fresca, eren amb aquestes historiotes, moltes vegades de coses succeïdes, de millor personatges d'aquests especials, personatges que ara no hi són, que se té, dic jo, que mos ha clonat a tots. Tots som més o menys igual. Després hi havia personatges molt definits, una personalitat molt definida, i creaven aquestes anècdotes. Ja t'he dit, nosaltres mos hi entretenia, mos explicaven aquest cuentos o aquestes coses i nosaltres quedàvem bocabadars, no? Jo això ho vaig recollir, una vintena o 25 o 30, no sé quants, a un llibret, i el vaig publicar. I una de tantes és aquesta que dic, referint-se a la casa, amb el món de la casa, ja que n'han parlat tant. Aquí hi ha hagut una família, molt músics, caçadors, que es deia Fumeta. Un de tants era en Miquel, era diversos germans, en Quicos, en Joan, en Miquel. Sero era d'aquesta, ganadeta de base en Miquel. I tenia, germà mort ell, un nebó que es diu Juan Antonio, que és de la meva edat. I com que sempre han anat junts i han anat a caçar junts i tal, ell m'ho va contar un dia, o m'ho va contar més d'una vegada, que un dia va anar caçant l'avi, que era en Miquel Fumeta, que va anar a caçar tors amb filax. I ell es va posar un coll petit, un forat que de... No, perquè ell començava a caçar. I l'avi va anar en el coll seu. La qüestió és que es va donar compte que l'avi no agafava tors. I molt raro, això. Té un coll bo. I es va alçar i se'n va anar cap a l'escoll de l'avi i no el va trobar, no el va veure. I diu, bueno, i on deu ser? Va esperar allà fins que ell va aparèixer. De per darrere un bruc va aparèixer l'avi. I ell li diu, idò, i on éreu? I l'avi li diu, mira, diu, estava parlant amb les mosques. Jo us he sentit que parlàveu i ser mosca, i que els hi deu. Diu, els hi deu, si no duix una quareta, avui no us posareu redones. Que anava de diarrea i darrere es veu que allà havia fet de la seva, però això ell no el va, perquè...
2: Margarita Gonyalons Elles, el més

0: Som na Margarita, però ara vull, encara vull, me diuen na Margarita del Forn. Na Margarita del Forn i sa padrina. Aquí quan vam formar el club de bàsquet de Lotes, el que ho va començar era un lot català, bueno, que estava casat amb una d'aquí, una amiga meva, i va dir, hem de fer un club, bueno, bàsquet, bé. I va agafar unes quantes al·lotes que ens agradaven. Una de les tantes era la germana meva petita, que jo som la padrina. I ella sempre m'ha dit padrina. I tu, Margarita, tu seràs la secretària i tu no sé què. Jo dic, bé, jo ajudaré el que sigui, perquè jo m'agrada molt el bàsquet. Dic, i jo hi seré. I van començar així i totes les jugadores me deien padrina, no me deien Margarita. La padrina so. La padrina allò, el desbar del camp, la padrina, bé, els àrbits que venien me donen la padrina. Perquè un dia me diu un àrbit, vostè que té moltes fioles, dic no, això. Avui en dia encara n'hi ha, tenc una filla, un fill d'un cosí, que se dona, i ses filles me diuen padrina. No els hi surt Margarita, mira. I ha que me diuen que no te sap greu, però me'n sap cap de greu. I va ser així. Que amb el bàsquet, elles, i elles encara, bueno, avui ja són dones fetes, i... però són molt la padrina, padrina. Sí, eh? Bueno, són quatre germanes, tres germanes tinc. Jo som la major. Sobretot, de quan érem més petites, que anàvem molt nosaltres a la torre, la Torre Vella, el lloc de la Torre Vella, era allà on meu mare hi vivia, bueno, l'avis, vivien allà. Quan ella es va casar encara vivien allà, el que jo després vam venir cap aquí. I me'n record molt de quan anàvem 3 i 4 anys allà. L'avi li agradava ajuntar tots els nens sempre. I nosaltres, jo i una cosina, eren les més petites. I després els records bons també són quan van tenir forn.
1: Jo vaig néixer a Sant Gulidó, les cases de Sant Gulidó, que són dins el poble, de Boscat de la Vila, el 35, el 1900, dia 17 de març de 1935.
2: Jaume Pasqual, Malondra, i vaig néixer a Alcúdia. 1122 i 23 de març. Va dir-me que fes Emili. L'any 43 va tocar a Emili i vaig anar a Mó. A la Mola vaig fer Emili. Que vaig a Emili i vaig tornar al Codí. I vaig fer una temporada pel Codí. Jo no tenia ja els pares i vaig fer temporada i llavors vaig venir a pescar llagostes amb un deu codi que ells venien a pescar tant en tant, o sigui cada any a dos mesos darrers fa molt de mal temps allà a les pesqueres, molt en fora i de Menorca i dos són a prop. I jo pescava amb una barca i faltava un mariner en aquella i em va sabrar una sa meva i dic, jo em vaig anar amb aquella. I vaig venir a pescar aquí llagostes. I a Ferreries tenia un conco, era Ferre Conco. Jo sempre li vaig dir cosí, però era conco perquè era cosí germana amb ma mare. I era casat a Ferreries. I en Pini vaig venir de Ciutadella a peu i vaig trobar un que venia en carro, que també era del Codí, i vaig fins a Costa Nova, i vaig venir a peu fins a Ferreries. I quan vaig a Ferreries vaig demanar per el cosí. I per cert, m'hi va manar un lot, que al final me vaig casar amb una germana de Prevó. Vaig anar a veure el cosí I li vaig dir, com m'estàs de

0: Vine por aquí. Y en fin, yo me gracias, vine porque sé de todo. Antes de nacer mi ya dije mucho vine de todo, bro. Y vine por la vine por aquí. Vine en ver un poco. Però al final jo m'ha agradat fer feina tot sol. Vam anar amb mon pare, tenia un trossot de... on m'anava a llaurar. I vam els dos germans majors i jo. I jugàvem, hi havia un pou, una figuera, i jugàvem. I així ells diuen, ten pixo? I fan pixo. I que jo també en tenc. I vaig dir, ui, que necessitat més grossa que teniu, jo la tenc petita. I un me diu, que el vol tenir grossa, eh? Sí. Coi un figó, i ja l'entens. I dic, quan coi un figó no se sabia mai. Fa gotes de lletrada, que és com a llet. I llavors diu, agafa un figó, posa't una gota a la punta i veuràs. I plorava jo, però van tenir la medicina. I vine, pica amb aigua, vinga aigua, i ens aigua, van matar la portalesa de la lletrada. Ara si totes les dones, en aquell temps, tothom anava a collir figues. I manguitos, aquí no saben què és, crec. Manguitos, era un tros de mànega fins aquí dalt, perquè allò pica. I amb manguitos no, se defensaven. Se figuera amb el punyetera.
1: Me dic Esperança Barbé. Vaig néixer al migjorn, dia 6 de març, del 1941, en el carrer que ens queda a prop d'aquí, que ara en aquest moment em sembla que es diu Sant Jaume, però en aquell moment de la vida és de Germà Pons, que eren dos capellans que vivien en aquell carrer amb els nostres i els van matar en la Guerra Civil. Si vols, ara, jo me deuen dir una esperança de cas concret, supòs. Jo vaig estar molt d'anys a la cooperativa Sant Crispín de... dependenta, i vaig agafar el nom d'allà. Després el meu home, en Lluís, era germà d'un capellà que va estar aquí al migjorn, i li donen Lluís de Carretó, i jo era en Esperança d'en Lluís de Carretó. I l'han perdut. Jo crec que quedar, no n'hi ha cap d'estants. Nosaltres érem jo i una germana. I em sembla que a cap i a tots ve un moment d'una que diuen, per exemple, un abon meu, en Manolo de Cas Concat, però nom com el meu pare tenia, no. En quedar que érem d'aquella casa, però no com el nom que ell tenia. Mon pare va ser el mestre del folclòric menorquí. Va haver un moment de la vida en què ho va ser, es pot dir, de quasi bé Menorca, perquè per tots els puestos, menys Ciutadella, que tenien els seus propis balls i no es va aturar, mon pare va ensenyar les al·lotes de Mahó, va ensenyar a l'O, crec que va ensenyar a Mercadal, i no te dic el migjorn. Jo vaig ballar fandango, que li dèiem el fandango, que volia dir, com ara dir, el ball folclòric, llavors li dèiem el fandango. Vaig començar a ballar que tenia 5 anys, perquè un dia van venir uns senyors de ferreries a Can Nostre a contractar el grup que anava a festes de senyors de lloc, que anava a pobles a ballar. I va venir contratant-lo per anar el diumenge venidor a Ferreries a ballar. I jo vaig dir a mon pare, jo vull venir a Ferreries. I mon pare va dir, allà només hi poden anar qui saben ballar. I en una setmana vaig aprendre 5 passos i ballant la música i vaig anar a ballar a Ferreries. La meva casa va ser una casa molt alegre perquè el meu pare era molt alegre. Li agradava molt disfressar-se, cantava, me contava coses. I la meva mare no tenia el mateix caràcter, però sempre el seguia. Jo tinc molt bons records de la meva niñez, ho diré en castellà ara, que és com a sort millor. Érem molt vecins i bons vecins. Ens coneixíem molt. Jo recordo que hi havia vecins que sense tenir l'os petits com jo tenia, com era jo, jo hi anava a seure allà per estar en sàvia d'un o... No sé què tinc que explicar més. Van ser uns anys molt feliços. Els records meus són de molta felicitat. Els meus pares molt, els vecins i la gent que m'ho rodava, la meva sàvia també. Vam ser molt familiars, tots els meus cosins. Tota alegria. Es disfressava de lo que li venia bé. Ell va, quan jo tenia 9 anys, la va vendre a la carnisseria i es va dedicar a altres coses. Ell tenia molta terra i anava a fer de recader a l'O amb un carro i una bístia 3 dies a la setmana. I de vegades, quan venia, quan tornava, quan ratllàvem del carnaval, perquè en aquell temps només se disfressaven el carnaval, s'aturava per una casa d'aquelles que hi ha a l'entrada del poble. Per exemple, el que és ara el restaurant Cana Pilar, allà hi havia unes conegudes seves, i s'hi aturava i de deixeu-me vestits i jo me disfraç. I arribaven al poble, disfressat ell tot sol, cantant o feien el que li semblava, disfressat-se del que venia bé. Li deien el conquet. Quan ell va néixer, tenia un nebot que tenia mig any ja. Un germà seu ja tenia un fiat que tenia mig any. I de Conco li van dir Conquet. I tota sa vida va ser Conquet. A més, ell era de nom Toni. Però si el cridaven per Toni no es girava mai. Quan el cridaven es Conquet es girava tot d'una. Que per cert, enguany me van donar el premi. Les cooperatives s'han anat juntant. Les de les Illes Balears, totes. I cada any hi ha un puesto on fan una festa, s'ajunten tots, no sé què celebren, el que sigui, i agafen una persona que hagi estat fent molt d'anys de feina a la cooperativa, o que hagi lluitat molt per ella, i li donen el premi. I aquest any va tocar a l'O. La cooperativa del millor ve de l'O. Van ser els alorencs que ens molt van passar. I en guany els hi va tocar a l'O, la festa. I la persona que van triar per donar el premi va ser jo. Vaig tenir l'honor d'anar a la iglesia que allà de Sant Diego, que allò és un saló que fan moltes coses d'aquestes. Allà hi havia el desconsell i, bueno, i de totes les cooperatives de les Illes i de l'O, la gent i de qui bon vol vulguis. I allà me van donar els premis. És allò que tinc allà damunt els premis. No és una cosa que cridi l'atenció. Veus allò que és com a ferro? És un ram, com a dels pares, que diu tots junts tenim més força. Me van donar els premis, jo. Vaig estar molt contenta.
2: Joan Pau Mascaró. Any 35, dia 24 d'octubre del 35.
3: Mariano, Pons Mascaró. Vaig néixer a Sant Jordi, terme de Mercadal. Vaig néixer dia 17 del 10 del 43. El primer record que tinc és a Sant Jordi, que ventaven d'Alcera, no sé qui era, mon pare i missatges, i en Carlos, el germà, es va anar a allargar a sa paia que feia boar el vent i el van tapar i cercaven Carlos, el germà, i el van treure de per dins sa paia. Això és el primer record i no me recorda res més de Sant Jordi. Bé me recorda això. Tenia 3 anys. O Sant Cristòfol qualque vegada agafava sa pinya com dius tu, eh? Sant Cristòfol quan eren jovenets al ranxo d'amics, mos deien el ranxo de Senivolat, agafaven ben qualque pinya. Ses joves que hi havia pel poble, com que nosaltres érem 11 enemics que anaven junts, i mos deien el ranxo de Senivolat, perquè nosaltres havíem de mestrer tot el carrer. Una vegada hi havia un amic que va... i nosaltres estàvem en Pirineus Vella, ve el fosquet i me diu: tu a Santa Mònica fan un ball i n'han de fer una nosaltres. I jo dic: i què vols fer? Dic: i jo que dic a mon pare per vespre anant-me'n. Diu: li dius que duràs dues o tres res a serà a Cas Ferrer. Diu: i du quatre o cinc vencisos. Diu: qui són amb el carretó i ja han d'anar a farmar les rodes, no se n'han de por anar. Les cordes de fer, els feixos de garbes. Jo me'n vaig, agafo un cabó, trec quatre o cinc vencisos i m'ho anam. I arribam a les cases i sentien la guitarra i cant allà i feien ball. I hi havia cants, com per tots els llocs. I els cants aquell... Oh, up, up. I cada instant obrien la porta i nosaltres, amagats. Aquesta és l'animalada més grossa que vaig fer, que jo me'n record. Li van fermar les rodes, els ases, perquè eren ases que hi havia. Estaven fermats a dos pins, quin pes que encara hi són, i quan van girar, el carretó no se n'anava. Aquesta és la més grossa que jo recordi. Però a vegades hi he pensat, i per què havien de fer sobre altres? Però com que ell havia acompanyat una filla del lloc aquell i ho van deixar anar, i ell se li va caure molt tort, diu que sí, diu idò, diu no vos n'anareu. I van haver d'agafar, van haver d'entrar a agafar un ganivet perquè n'hi van fer de nusa. Recorda aquella, no van a ser dos, no. N'hi van fer de nous i voltes. I van entrar i un munga n'hi van detectar els vencis i llavors en se'n van anar. I ell me deia, han d'esperar, han d'esperar. No, que jo si li tarda que nostre, mon pare me fotrà dues garrotades. Mon pare era un dictador. Quan ell de blanc, no li tornessis demanar negre, no, perquè... O li de les coses, ja ho veurem. No t'ha de ni sí ni no. Ja ho veurem. Això és la seva paraula. Això mentre vam ser més joves, però quan érem espí, li van dir, bueno, això de ja ho veurem ja està acabat. O sí o no. I clar, ja érem homes. Llavors ell va haver de doblegar-se un poc. Jo no em vaig aprendre res. Ni jo ni crec de cap. Perquè el més pobret, si demanes una cosa, que te contestin i t'expliquin si te diuen no. Vale, que te diguessin no. Però donau-me un motiu. Jo me penso que jo espí, no sé si ell hi era, quasi diria que no, ja. Salota estaven a Torresolí de pagesos amb son pare. I el diumenge me diu, el sogre, me diu, tal dia matam el porc, que vindràs? Jo crec que sí. I jo el dilluns, quan berenàvem, ho dic a mon pare, i li dic, a Casa Lota tal dia maten el porc, qui pot anar? Ja ho veurem. Bueno, bé, ja ho veurem. I això era el dissabte, que mataven el porc, i jo el divendres al vespre, quan vam ser al llit, perquè allà li deien la caseta, aquí era la caseta dels missatges, que era dalt. Les cases estaven baix, i dalt feia una escala, i hi havia la caseta. Hi havia en Jaume, el germà, en Carlos i en Beb. Dic, ara, dic, mon pare no m'ha dit res i me diuen, demà de matí aixeques, antes d'ell, la xiqueta, agafes el mobilet i te'n vas. Bueno, ja està. Vaig pensar. Dic, i en el berenar demanarà Mariano on t'és? Diu, i li direm, a porquejades. Bueno, i així va ser. Quan van berenar, diu, i en Mariano on t'és? Qui no l'he vist? Diu, que no us va dir que avui per la dona meva de nom Gadita, que en Gadita mataven el porc. Diu, sí, però no m'ho ha tornat a demanar. Diu, li haguéssiu contestat. Quan vos ho va demanar, li haguéssiu contestat. Encara esper que me demani. Me'n vaig anar perquè, sense dir-li, vaig allà. Vaig pensar, bueno, cony, jo tenia 23 o 24 anys, eh? No.
4: Jo som Joana Florimoll, vaig néixer dia 29 de març del 44 i vaig néixer a l'Espa de la Iglesia i vaig viure fins que vaig casar, que vaig venir aquí. Vaig casar als 27 anys i vaig venir a viure, sempre he viscut al migjorn. Quan era petita que jugàvem a soci, que jugàvem en el carrer, de petita, i jugaves en el carrer, pilota, el que fos, a la corda, i coses d'aquestes, però tampoc no hi havia ni parques per anar al parc ni res, perquè jugàvem allà o dins el pati de casa nostra, que teníem un pati molt gran, i a vegades venien les amigues, quan ja era més grosseta, i jugàvem dins el pati o coses d'aquestes així, però jo volia una bicicleta quan vaig ser més grossa i tampoc no hi havia manera de tenir la bicicleta perquè que nostres majors eren germans i havien tingut la bicicleta d'home, jo volia una de dona i la bicicleta de dona no va arribar. Però, bueno, saps? Tot era cosa així llavors també, eh? No podies tenir massa cosa, no. Però, bueno, jo recordo que nostra és felice, eh? Nosaltres érem 6, clar, jo era petita, la major en tenia 20, i ells i tots tenien 4 anys de diferència, o menys jo, i bé, de germà petit n'hi havia 7. I clar, i quan jo vaig néixer, a 2 o 3 anys, la major ja es va casar. Amb aquella no hi vam estar gaire. Però jo, amb els germans, sí, perquè jo anava a escola, perquè els germans meus eren sabaters, i jo anava a escola i quan sortia anava a ajudar a cosir-li, perquè ells fan sabates de dona, i els anava a cosir dins i fora, perquè jo tenia les mans petites i allò podia fer millor. I m'havia de posar didals perquè me'ns malen els dits, però és que jugaves poc i coses d'aquestes, i sí, i ells, bueno, eren més grossos, però tots eren sabaters. Llavors no hi havia paros, fan feina una temporada i l'altra temporada no n'hi havia, i tot anava, però bueno, contents i feliços érem, sí.
5: Sonora, el podcast de memòria oral dels pobles de Menorca. Pot recuperar tots els capítols al web radiofarmenorca.com.

so de sirenes negra ni tot el carrer s'aixeca. Van en el túnel amagats com una cama seca, tantes hores mortes explicant rondades batalletes i entre xerrameca llegia amb una espalmeta. Aquests llibres que es prohibirien eren d'escola, on va aprendre a llegir amb altres fiets i fiedes. Valors companys de classe els hi van passar la mola i gràcies a aquell mestre Durant, pau i resistència. Vindrien anys grisos i d'esborrar consciències, exàmens d'una resposta, una llengua, una Espanya, fora ciència i sa paciència. Aquí sa història l'escriu només qui guanya, però infinit respecte a aquella mestra amb poques eines que va tornar a mostrar

0: cap aquí.
1: Si em vols animar sa vida, vine cap aquí, sí, sí.
2: Bon dia.
1: A veure, primer de tot, com li hem de dir a en Pedro quan defensa la seva pertenença a mitjorn?
2: Mitjornalitat, no?
3: Mitjornalitat.
2: Mitjornisme.
3: Mitjornisme.
1: Mitjornalitat.
3: No m'agrada.
2: En dièresi.
1: En dièresi, aquí no hi ha.
3: La mitjorn s'ha posat.
2: A qualcuna, te cerquem qualcuna.
1: Només n'hi ha una.
2: No, n'hi ha dues. Mitjornalitat. N'hi ha dues, la segona.
1: Sí, la segona, no.
2: La segona, no. Sí.
3: Bueno, pues ja miraré, vam tastar els ossos de Sant Esteve. Saps quin és el meu...
4: Sant preferit?
3: No, la meva relíquia preferida. Òbviament el Sant Propuci. Existeix. I si agafes tots els trossos de Sant Propuci que hi ha d'anar pel món, pots fer un llençol per un llit de matrimoni. Vull dir,
4: hòstia!
3: Bueno, eres fill de Déu, devia tenir una xorra increïble. Però bueno, ja està. Fins aquí la meva aportació.
4: Anava a fer un xiste.
3: Digue,
4: no,
3: fes
4: no,
3: el xiste.
4: No.
3: Ai, puta.
1: Sempre, bueno, digue'ls com es diu xiste.
3: Acudir.
4: Un xistat.
1: Va. Què m'ho expliques avui?
2: Avui entram, clar, cap a final, principis d'any, sempre valoram tot el que ha passat, no? I això vol dir que de setembre fins a Carnaval és bona època per fer els 10 millors tals de 2024.
3: Correcte.
2: O tots els que s'han mort el 2024.
1: Començar col·leccionismes.
2: Exacte.
1: I coses d'aquestes.
2: Exacte.
1: Col·leccionar.
2: I avui farem un repàs del 24, però no el farem de mort, sinó que nosaltres, que som positius, veurem les paraules que han entrat noves en aquest diccionari normatiu del català, d'acord? Des de l'Institut d'Estudis Catalans.
3: Vamos.
2: Perquè abans, antigament, es feia un diccionari, durava anys i panys, no? I ara, des de que hi ha les coses aquestes d'internet, que per cert internet és una de les paraules noves que ha entrat aquest 2024.
3: En sèrio?
1: Hem tardat 30 anys?
2: Hem tardat 30 anys, sí, sí. Per això, en general, si us hi fixàveu...
1: Com hem d'acabar la carretera en dos anys?
2: Us solien escriure en majúscules.
3: O
1: sigui, paciència, a poc...
2: Clar, però en general, institució de l'Institut d'Estudis Catalans ha estat sempre bastant conservadora, bastant carca, sempre ha anat bastant endarrerida, no? I ara sembla que han canviat una mica les tornes, s'estan posant al dia en moltes coses, s'estan actualitzant en moltes altres, i comença a posar aquesta cosa interessant. Passa que, clar, aquest 24 s'han publicat canvis en el diccionari dues vegades, tant de juny com ara a finals de novembre.
4: Va per tandes.
2: Clar, això, si és corrector, realment és una putada, perquè, clar, és a dir, coses que estaves corregint, no, s'ho han de canviar, no es pot dir... Ara sí que es pot dir. I, clar, has d'estar constantment actualitzat i al dia.
3: I si volies escriure internet tantes...
2: El què?
3: Si del 2020 et volies escriure internet, volies posar entre cometes?
2: A veure...
3: Interxarxa.
2: Escriure s'escrivia, clar, de fet... El diccionari, al final, el que fa és posar-se al dia amb els usos que ja existeixen.
3: Uh-huh.
2: És a dir, no s'inventen les coses d'una manera per l'altra. Les coses se fan servir i a mesura que es fan servir els van adaptant o adoptant. En aquest cas d'internet, normalment s'escrivia en majúscula.
3: Ah,
2: perquè com que va començar com una xarxa privada, no sé què, s'escrivia en majúscula.
3: Okay.
2: Si mirau documents de fins ara, en general, tots els que han passat per correcció, en general, bon i tots, estaven amb internet en majúscula.
3: Gràcies.
2: D'acord? Però ara ja no fa falta, ja no mos fem els revolucionaris, s'ho posàvem en minúscula, ja és en el diccionari, des d'enguany. D'acord? Hi ha paraules com internet que s'incorporen de nou, també com datàfon, d'acord? També s'ha incorporat enguany.
3: Datàfon?
2: Datàfon, sí,
3: no,
2: sí.
3: No,
2: el que no tenen els autobusos públics de Menorca. Quan m'ho facin pagar, veuràs...
3: Ja, tio, salta i vagi a fer el bus.
2: El drama que serà, això.
3: Salta i vagi a fer el bus, vaig fer un poc.
4: En negre, no, el bus?
3: Sempre en ve.
2: Sí.
3: I diu, bé, si ja està.
1: És increïble.
3: Es va?
1: Sí, me sembla increïble.
2: Jo també. És que avui he agafat un autobús i dur targeta d'autobús. Però he pensat, he vist el cartellet de prohibit pagar amb targeta i he pensat, ostres, quin drama, quin desastre. Com se pot estar tan antiquat en sa de guiris que hi ha durant l'estiu que deuen anar pagant targeta?
3: Que són caos increïbles.
2: No deuen tenir ni euros, els guiris, deuen venir lliures.
1: Jo crec que és un acord amb els taxistes. que sí que tenen datàfon.
3: Ostres!
1: O sigui, aquí o sigui, confabulacions és que vulguis. Pues no, sí, sé, sí. Jo, no sé, és molt raro.
2: M'agrada la teoria.
1: Bona teoria.
3: Ja pot ser.
1: Demà ho és que em van per un bar de mou i aclarir.
3: Ja està, va. A la infanta i ho aclarim.
2: Però bé... Tornant en el tema, tenim paraules que entren de nou, com datàfon, com internet, i tenim paraules que canvien lleugerament la definició, en molts casos empesos pels nous temps, com per exemple gendre i nora, que ara, per exemple, han canviat la definició. Nora, per exemple, posa muller del fill i ja han afegit, o de la filla.
3: Molt bé.
2: Clar, és a dir, com eren bastant carques, a més, semblava que no podies, en definicions, no es podien tenir fills fora de matrimoni, per exemple. Clar, això també són coses que han anat canviant, ara, de fill, també.
3: Ja.
2: D'acord? O company, també han afegit que company, un significat nou, és parella sentimental. No? I s'estan posant un poc les piles en aquest sentit. Després també hi ha altres paraules que el que canvien és la manera de funcionar, com telefonar o trucar, que fins ara només està acceptat com a intransitiu i ara està acceptat tant com a intransitiu com transitiu. Això vol dir que fins ara era telefona-li i ara tant pots dir telefona-li com telefonela. D'acord?
3: No entenc, perquè... no entenc res del que dius. Serà que és molt de matí?
2: No.
1: Ostres, això reduirà molt les faltes.
2: Clar, jo me quedaré sense feina, entre ChatGPT i això. Això...
3: Ara que ja ningú telefona a ningú mai.
2: D'aquí dos dies.
3: Ara arriben aquests. Però si em fan àudios de WhatsApp, ara ja no telefona ningú.
1: Hem de tornar a la telefonada. Eh?
3: Hombre, pues clar.
2: De fet, a cridar i a trucar també han afegit el sentit aquest de telefonar per telèfon a cridar. Es cridar. No tenia aquest sentit. Fins ara cridar era xerrar fort!
1: Fot un crit.
2: Cridar també és agafar el telèfon i...
3: Vale.
2: I dir-te, uep, com anam?
3: Una cridada.
2: Exacte.
3: Vale.
2: I ja està. I després, paraules que ja existien, això que els afegeixen un significat nou, no? Que sabeu que han afegit vibrador. Han afegit un significat i ara diu aparell dotat d'un moviment vibratori usat per a l'estimulació sexual. D'acord? Per tant, és a dir, paraules noves, nous significats de les paraules que ja teníem i nous usos a paraules que ja teníem.
3: Perquè si no digui Satisfyer, digui vibrador. Que està, ja està bé. Doncs.
2: Ah, però és que hi ha tipus de vibradors.
1: Satisfyer
2: és un, no?
3: Sí, bueno, com es denona, que ho volen evitar. Que digui Satisfyer i que digui vibrador. Molt bé, catalans.
2: Però Danone sempre ha estat un iogurt.
3: Ja.
2: Iogurt en té final.
3: Iogurt en té final.
2: Amb villatina i té final.
1: Danone, saps d'on ve, no? Saps d'on ve el de Danone?
3: No. Però
1: que ja ho van dir una vegada.
2: Era un senyor, el senyor Danone era un senyor sefardit, de per Grècia, era sefardí, i va muntar una recepta familiar d'aquesta sefardita, i quan va, bueno, de fet va venir a Barcelona, no sé exactament com va anar.
1: Sí, però va venir a Barcelona, i quan va fer el negoci de fer el iogurt que coneixen nosaltres, era just quan va tenir el primer fill seu que li va posar de nom Dan Juan.
3: No, pot ser.
2: Dan o d'aquest.
3: Això és impossible.
1: Dan Juan.
3: No.
2: Pensa que era en sefardita.
3: No.

0: Aquesta em va quedar gravada.
1: Dan.
2: Molt bé. Res, tornem a les paraules noves del 2024, que tenim paraules, per exemple, com que ja fèiem servir de tota la vida, com autocaravana. Autocaravana hi era, però autocaravana no. Blister, també ho tenim ara. Un blister,
1: blister,
2: un blister de cervesa.
3: Blister. No,
2: amb accent a seguir, clar. Perquè és plana, d'acord?
3: Blister in the sun.
2: També hem afegit paraules noves, molt interessants, com ciberatac, cooperant, desalinitzadora...
3: Molt necessari, ara.
2: Exacte, és d'actualitat, com esnifar, que no perds actualitat.
4: Han afegit esnifar.
1: Després, no es podia fer.
4: Després de 50 anys i ser rutes bacalao, ara han afegit esnifar.
2: Aspirar pel nas, parèntesi, una droga generalment en pols. Exemple, esnifar cocaïna.
1: Exemple, un exemple així, normal.
2: Un exemple qualsevol.
1: I quedaran abans, per on dir esnifar? Aspirar.
2: Aspirar pel nas.
1: Aspirar pel nas.
4: Ara la gent passarà a dir-ho aspirar. Diguem que ja ara s'ha acceptat esnifar, doncs diran espiar.
2: Jo us he dit que això, el diccionari sempre ha anat una mica... Això, sempre està molt conservador, el diccionari normatiu. D'acord? Garrotint, també l'han entrat en el diccionari.
1: Què?
2: Garrotint, agarrotint, agarrotant... De la vera, vera, de Sant Joan.
1: Què és garrotint?
2: És una glosa lleidatana, o gitana, un poc d'aquest... Sí.
1: Aquesta glosa, no.
4: I agarrotint és com...
3: Un garraf petit.
4: Com es diuen?
2: Quin drama.
4: En menorquí, quan es fa com una espècie de garrotín, però, per exemple, una roseta, no?, que la gent canta i va...
2: Corranda.
4: Una corranda, no? Sí. És una corranda.
2: Exacte. Paraules noves com...
3: Un garrot petit.
2: Jihadista.
1: Un garrot petit.
2: Com jihadisme, com gin tònic, com glamurós.
4: Com s'escriu gin tònic?
2: Tot junt i amb accent a sabó.
1: Gin tònic.
2: Gin tònic.
4: Gin tònic tot junt.
2: Sí. Gomina. Una bastant interessant, gorro. Perquè, clar, gorro, fins ara, com ho dèiem? Per dir un gorro de llana, com ho havien de dir? Això era un drama, quan tu havies d'escriure.
1: Era un drama social, jo. Hòstia,
2: per això era un drama. Ara, gorros de llana, gorros de natació, el que vulguis, gorros. Tenim gorros, tenim kebabs, tenim llums LED, tenim mantres, tenim pàdel.
4: Què es deia? Capell? Un capell de llana?
2: Clar,
4: com li deies?
2: Capell, gorra, no? Gorra sí que... Gorra. Però clar, no és el mateix una gorra. És que clar, és un concepte que existeix i que sí, no teníem prou el nom per dir-ho. Clar, hi havia un poc un problema.
3: Un xivic de llana.
2: Clar, amb el tema de si ve des castellà, que sí, que segurament sí, però que és un concepte existent, teníem aquí la pega.
4: A veure, repeteixes que has dit després de gorro.
1: Kebab, ha dit.
2: Després de gorro he dit kebab.
4: Bueno, gorro s'escriu en bo final, no?
2: Clar. G-O, R-R-O.
4: Clar, clar, clar.
2: Sí,
4: clar,
2: no, clar,
1: clar. És tu, que és filòleg.
4: Clar, clar, aquí no hi ha res clar.
2: Clar, jo a vegades dono moltes coses per fet. Com que kebab s'escriu en K. D'acord? És en el diccionari, kebab. Igualment són en el diccionari, però jo m'ho estic mirant ara a l'ordenador i l'ordenador m'ho marca tot en vermell perquè l'ordenador no és tan modern com nosaltres.
4: Està actualitzant.
2: Exacte.
4: Encara tens feina, idò. Encara...
2: Sí, encara puc fer una temporada. Llums LED, mantra, pàdel, pa de pita, pixelar, por expand, ronyonera, que no fos en el diccionari encara.
1: Ronyonera.
2: Sobrepès, tempura, tetraplègic, xapata, xistorra, també...
4: Xistorra.
2: I aquestes són noves de juny, però també en tenim noves de novembre. Novembre n'hem fet noves unes quant poquetes.
4: Serà mal d'acabar, Sanya.
2: No, ja ho clarim. Però tenim una nou, fins ara m'acostava molt, perquè una nou no sabia com escriu, no? Los Nogales, que teniu a mitjorn.
1: Com es poden dir?
2: Els Noguers.
1: No, els Noguessos, no sé què vull dir, mitjorn. Va, mitjorn.
2: I bé, ara és tan correcte escriure una nou com una a nou.
1: Ahà.
2: Una paraula molt important que també ha entrat a finals de novembre és batucada.
3: Mare de Déu.
2: Música de percussió originària del Brasil i arrels africanes, manifestació festiva del carrer en què els participants ballen al ritme de la batucada, conjunt de percussionistes que executen la batucada. Aquesta era molt imprescindible.
1: Recordes els majorets que ens van posar de moda? 90? Podríem passar la mateixa. Sí, o no? Tu recordes que fins a un grup de majorets
3: aquí a Mercadal també n'hi havia
1: en plan, què, esto o què? un poc això, saps? Totes les festes allà ben tranquils, ah, sí, típic.
2: Sí, sí. I res, paraules també que...
1: Una abraçada als meus amics de Gran Batucades, que són un quant.
3: Us estimam.
1: Espero que no escolta el Radio Far, que estic escoltant la Cope.
4: Escolta. escoltau Radio Far.
1: Sí, ara, sí. Ara, ara sí, ara, antes no.
4: Les batucades,
1: sí.
4: Antes de començar,

0: Ara, abans de començar, haurien de donar taps a tothom.
1: Bon, sí, bé, no sé.
2: I bé, ja, després ja les paraules que me queden apuntades aquí són paraules que sí que han afegit una definició. Per exemple, baguet, que fins ara no era una barra de pa, ara ja és una barra de pa.
1: Ah,
2: després, ja fer cosa. És que me fa cosa, saps? Ah. Que me provoca angúnia, inquietud. Aquesta és la dona afegida, tireta. Quan te feies mal, que te posaves una tirita i dius, i jo sóc on ho escric,
1: com
2: no? I d'ara ja podem escriure tireta, a la tira estreta adhesiva proveïda de la part central d'un petit apòsit.
1: Toma, perfectament dormit.
2: Després, bé, aquestes paraules han afegit. Jo igualment sé que me continua agradant més de paraules de diccionaris. És una que encara no és en el diccionari de l'IEC, però sí que és en l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, que és llençolada, que és joc eròtic en el qual un grup d'homes s'asseuen al voltant d'una taula de manera que la part inferior del cos quede tapada per un llençol gran i després una persona situada davall de la taula practica una masturbació a un dels participants que ha de fer creure als altres que no és ell qui rep l'estimulació genital.
1: Això és una...
2: Això és una paraula del diccionari normatiu valencià. I fins aquí la meva aportació d'avui.
3: Hòstia, això...
1: El millor porcatxada de la El millor 10 segons de porcatxada de la història. El millor 10 segons de la ràdio de la història. Que te donin ondes, tots ens ondes per tu. Hòstia.
3: Fem història.
1: Molt bé, sí, sí. Llençolada.
2: Llençolada. Oh, apuntau aquesta paraula.
0: Per anar a València no hi ha vol directe, no?
2: En Cibert hi ha un de Welling, que en Sistiu hi ha Welling i Ryanair.
0: Sistiu llençolada, tot. Llençolada.
3: Bueno, augment dels vols de València.
0: Poca broma, amb l'IEC s'ha actualitzat per damunt de les possibilitats.
1: Molt bona, aquesta.
0: De les possibilitats del territori de parla catalana. Moltes gràcies, Cissé, per aquesta secció que sempre ens agrada tant i aprenem tant. Fins la pròxima. Gràcies.
2: Adéu.

0: Porquejades!
1: Arriba la quarta temporada de Porquejades, el podcast més animal de Ràdio Far. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

0: tothom ha fet sa creu i és el que som preciós. Em dutxaré, demostraré, som apte per totes les feines. Que sigui un cas perdut no vol dir res, sempre molt bé ses eines.
1: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
2: A continuació escoltarem un tema del primer disc de Berlat, Pareidolia, publicat el 2025 per la discogràfica Borb Records.

entre i entre sempre hi ha qualque gros inconvenient. Però jo, ara, és que tinc, em dóna de què pensar. Me trob bastant malament. Vaig pensar fer testament per lo que pugui passar. I vull que sepi sa gent a qui és que ho vaig deixar. A cas notari vaig anar, un dimarts de ves les 10. Trob aquell home qui seu, s'alça i em dóna sa mà. Em demana, què és que voleu? I jo li vaig explicar. I em diu, i com qui priseu? Jo vaig pensar, es ben veu que aquest no sap com me va. He vingut amb es correu i d'allà on et sol aturar, com que he hagut de venir a peu, m'ha vingut just a arribar. Jo tenia un poc de por que ratllàs en castellà, però quan el sent ratllar dic, a què ratlla com jo? Va ser degut en açò que va ser bo d'arreglar. Lo que més mos va costar va ser es començar de bo. Si no està molt enfeinat, li vaig dir, segui i escrigui. Posi lo que jo li digui perquè està ben estudiat i ho hem de deixar arreglat avui, sigui així com sigui, i que qualcú me qüestioni si no dic sa veritat. Mentre ell es preparava, em vaig asseure al sofà i en lo que me vaig fixar que bastant content estava. Jo me pens que ja pensava en lo que havia de guanyar, però jo no m'adonava cap mica de malestar. Lo que també vaig notar és que era un poc enredós. Jo ja començava a estar un desastre de nerviós perquè ho volia arreglar aquell dia fos com fos. I em diu, quan vulgueu vos, per jo podem començar. A sa primera querida que vaig tenir de 7-6, una olota decidida vam tenir 14 fills. Per això crec que és precís assegurar-lo de sa vida i li deix Santa Margalida, Sant Jaume i Vini Donís, Torrauba i Vini Famís i una casa molt polida que em vaig fer sense permís. A sa segona, que és de l'or i li tinc moltes simpaties, allò és de lo millor. Només vam tenir 5 filles i li deix ses truqueries, sa torre i son Salomó, Sant Pere de Ferreries, ses 4 cases d'amor i 2 confiteries que tenc al carrer Major. Podem passar sa tercera, perquè per això és un encant. És una sang climentera que està molt bé de davant. Lo que no hi ha cap manera de poder tenir un infant. Però li deix sa albufera, Vini Gordó i Son Cervera i 2 xalets a tirar. A sa quarta, molt moneta, qui creix me que es fa estimar? Només vam poder bastar de tenir un fillet i una filleta. En però li he de deixar 3 o 4 llocs de treta. I li deix Santa Creveta, sa Lairó i Vini Malà, sa Torre Blanca i sa Torreta i tots els xalets del que ho fa. Si em demana de sa quinta, d'aquella no em vull ratllar, perquè cregui que hi ha una pinta que és molt mala d'aguantar. Vaig sebre de bona tinta que me volia enganar, per això la vaig deixar tot d'una que va estar encinta. Ara tinc una jove alta, amb un tipus com no n'hi ha, però no res li vull deixar perquè no li farà falta. Si no és que estigui malalta, no ho necessitarà. I a més, ho vull reservar si per cas en tenc un altre. Hauran pogut comprovar que tinc molta descendència, però és prou grossa serència que no es podrà encaixar. Lo que puc assegurar que m'han provat sa consciència, que tenia molta paciència i me l'han fet acabar. No sé ben cert si he pogut explicar-ho com volia. Lo que és cert és que he tingut un desastre d'alegria i lo que més m'agradaria que poguéssim amb salut juntar-nos un altre dia.

0: Radio Far. Un far de llibres amb Dolors Boatella.
1: Som Dolors Boatella i ens farem un far de llibres. Us proposo repassar l'actualitat literària, els temes que més ho peten, novetats, autors i activitats que no us podeu perdre. I en aquesta primera píndola voldria compartir la sensació de la temporada, perquè si ja sabem que els clàssics mai passen de moda, aquest estiu n'hi ha hagut un que ha sigut de màxima tendència. Efectivament, us parlo de l'Odissea d'Homer. Està clar que l'estrena de la pel·lícula de Christopher Nolan ha provocat un efecte crida de lectors de tot el món que s'han atracat a les llibreries a cercar una de les moltes edicions del poema èpic d'Homer. I això, paral·lelament a si a la pel·li ens agrada o no, més o manco, ha sigut un motiu de celebració. Penseu que dels anys que duc de llibretera he pogut vendre entre un o zero exemplars de l'Odissea. I entre aquest juliol i l'agost n'he recomanat moltíssimes versions, en forma poètica, narrativa, còmic o àlbum il·lustrat. I de totes, quines em quedo? Doncs totes, perquè cada una dependrà del gust de qui l'ha de llegir. I jo m'he llegit la de la col·lecció de la Casa dels Clàssics Universals de la Bernat Metge, amb pròleg de Roger Aluja, traducció de Pau Sabater i lectura de Dolors Miquel. Una bona opció per qui cerqui l'èpica, la lírica i aprofundir en l'obra, però també una meravellosa tria per lectors que s'hi atraquin sense gaires referències. És una edició pensada per acollir a tots els lectors, tal i com diu la llei de Zeus. I res, que és emocionant com un poema llarg compost per 24 cants o capítols que té el seu origen a la tradició oral, que data del 725 abans de Crist i que encara ara, el 2026, en xerrem. Segurament és perquè ens interpel·la a totes i a tots, perquè ens connecta amb els nostres orígens com a civilització mediterrània, perquè ens qüestiona quines són realment les nostres qualitats i els valors que transcendeixen en el temps i perquè l'Odissea té una lectura política també, clar que sí, presenta els fonaments del patriarcat, però a la vegada també els fa trontollar una mica, i tot amb el dubte de saber si va ser real, de si va ser una aventura imaginària o un somni. Per tot això, i moltes coses més, en xerram ara i en seguirem xerrant sempre.

0: Fetes les presentacions, ja podeu seure en aquest convit, perquè avui conversarem sobre la presència de la mà a la literatura universal. La mà, aquest espai que a molts mos acompanya i que per altres està desconegut. Què és la literatura? Un paisatge? O més bé un símbol? Perquè hi tornem una vegada i una altra, des d'Homer fins avui. Què hi anem a cercar? Nodridora, però també dura i ferotge, la mà promet obertura, fugida, però també separa, engoleix. És escenari d'heroïsmes, sí, però sobretot de pèrdues i de silencis. Com s'ha escrit la mà en català? Quina relació hi tenim els vius catalans? I què passa quan la mà deixa de ser un mite i esdevé una frontera, una tomba, un negoci turístic? En definitiva, avui parlarem de la mà no com a decorat, sinó com a força literària. De la mà que llegim i de tot el que hi projectem.
1: El Simposi, amb Blanca Noguera. Un podcast que brinda amb Dionís mentre xerra de llibres i cultura. Escolta el programa sencer a radiofarmenorca.com.

el Menorca Dogfest du a la sala Albert Camus pel·lícules i documentals d'illes del món. El 16 d'octubre es podrà veure la pel·lícula groenlandesa Sumer de Sound of a Revolution i el 17 d'octubre gaudeix de 5 curtmetratges documentals de diferents illes del món i dels 3 projectes documentals del Premi Biosfera. Consulta les pel·lícules seleccionades, els horaris i reserva la teva entrada entrant al menorcadocfest.com. Amb la col·laboració de la Fundació Foment del Turisme de Menorca, la Menorca Film Commission i l'Ajuntament de Sant Lluís.

0: pots seguir tota l'actualitat de Ràdio Far al nostre canal de WhatsApp i a xarxes socials. Connecta't a Ràdio Far.
1: Seguidament, Pele Punk Autor amb una cançó del disc... No...

derrota. S'ha perdut sobirania d'espoble, una esquerra dividida, fracturada, una terra amb poques ganes de revolta, una dreta forta.

moment tot això se'n vagi a la merda. No hi quedin boscos, pantans o platges verges, quan llibertat sigui lliure competència. Ja serà massa tard per sa desobediència, si en realitat són de sa mateixa trinxa.

una gran derrota. S'ha perdut sobirania del poble, una esquerra dividida, fracturada, una terra amb poques ganes de revolta.

Hola, amics i amigues de Ràdio Far. Ja podeu escoltar la ràdio en línia directament des dels vostres dispositius. En cas de tenir un dispositiu Android, vos podeu baixar l'aplicació de Ràdio Far. Sempre que voldreu, podreu escoltar la millor música menorquina i els millors programes culturals amb segell menorquí. Cultivam la cultura. Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

El cementeri es ple de poetes fracassats, d'odontoles fiscals, peons, jutges, comares, cabrons. T'estimam i no t'oblidam, diu la pedra freda.

El cementeri és ple de finals insípids, monòtons, d'esperances mai complertes, de somnis mai somiats. Detestint-ho dit, enyor,

controlats i banyes mortes. El cementeri és ple de certeses, de cites confirmades on mai arribes tard. És el somni dels horitzontals, és la calma

0: Lletraferits, un nou bloc de cantautors de Menorca a les zones de Ràdio Far.
1: Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.
2: Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.
3: Ha calculat bé l'espai. Ha de ser suficient per a les seves necessitats, però no excessivament gran, com per no tenir capacitat d'abordar la feina. Farà primer els radis que surten del centre de la circumferència que ha imaginat i després els anirà unint amb segments cada vegada més propers. Té la cera en forma de líquid dins l'abdomen i l'anirà extraient perquè es transformi, en entrar en contacte amb l'aire, en una matèria elàstica, aferradissa i resistent. Construirà una malla poc visible perquè s'hi enganxin insectes.
2: Època de muda, capítol 63. Menorca, la nostra Alhambra.
3: Però no es pot equivocar amb les dimensions. Si l'espai cobert és massa petit, hi ha el risc de no agafar prou menjar. Si la zona a cobrir de xarxa excedeix les mides, l'aranya pot quedar sense material suficient, debilitar-se i finir. Tenir ben agafada la mesura és clau.
4: Spider-Man, Spider-Man, does whatever a spider can. Spins a web, any size, catches thieves, just like flies, look out.
3: Això de les dimensions ho explica molt bé Kate Raworth, l'economista que ha redissenyat la teoria del creixement en base a la figura del dònut o de la rosquilla.
5: Donuts.
3: Ella ho il·lustra amb dos cercles concèntrics, d'aquí la similitud amb el dònut. El cercle de dins simbolitza l'economia mínima que ha de ser prou gran com perquè hi càpiguen els requisits per la vida digna, mentre que el cercle exterior marca el límit de creixement, l'economia màxima, per no entrar en problemes seriosos. En el cas de la nostra aranya, el cercle interior es tradueix en que ha de generar una teranyina suficient com per capturar prou aliment. Si fa la tela massa petita, passarà gana. Quan parlem de l'economia humana, aquest àmbit ha d'incloure els serveis bàsics, com alimentació, aigua, casa, educació, sanitat, pau. Té tot el sentit fer créixer l'economia quan és per cobrir les necessitats elementals. Però el cercle exterior ens indica que no podem créixer fins a l'infinit. Per a l'aranya, pretendre fer una teranyina massa grossa esgotaria les pròpies reserves. A les nostres societats, el creixement econòmic sense sostre està provocant que canviï el clima, que s'esgotin els aqüífers o que ens intoxiquem pels components dels plàstics. Tenir els límits clars és la passa prèvia. Després podem parlar dels serveis que volem habilitar. Un arquitecte primer defineix quanta gent emprarà un determinat edifici i després decideix quants ascensors, quants banys i quantes sortides d'emergència hi ha d'haver. Quan l'Alhambra de Granada es va convertir en el monument més visitat de tot l'estat, es va decidir limitar el nombre d'entrades diàries en tos d'ampliar quartos de bany o obrir més portes. Menorca és la nostra Alhambra i el debat que hi tenim és de si cal aplicar contenció en el nombre de visitants o anar ampliant serveis que degraden cada vegada més la nostra originalitat. Reduir la promoció turística o posar un màxim al nombre de vehicles turístics són mesures potencials en aquest sentit. Alguns dels excessos que estem cometent a l'illa afecten ja les necessitats bàsiques de la població. Si aixugam irresponsablement els aqüífers a l'estiu, tenim problemes per abastir amb aigua de qualitat la població resident. Si deixem que l'habitatge sigui només un bé de mercat, estem deixant la gent sense casa. Primer els límits, llavors els serveis. La natura sempre ens serveix d'exemple.

Època de muda. Textos, Miquel Camps. Locució, Jan Ros. Edició, Chuck Pons.

Ara mateix escoltareu una cançó de Suki Sopes, del seu tercer disc, Lo mesclat s'embull, publicat el 2026.

sóc real. Algú em tecleja des d'un lloc estrany. Les pàgines corren al tempo dels dits. Canvi de compàs.

forat. Em tecleja sense cap pietat. No veu que sóc graciosa, fluixi el mal. Canvi de compàs.

0: Ràdio Far, la ràdio cultural de Menorca.
1: Burguejades!
2: Què tenen en comú Romania i Hongria? A part d'una democràcia una mica xines.
3: Romania i Hongria.
4: I rimen.
2: Que s'escriuen en bo. Romania i Hongria.
4: Uau.
2: D'acord?
3: Wow. És a dir, que fan Saó de Porto i anem a posar-la a Romania i Hongria.
2: Exacte, pronunciant bé, exacte, pronunciant bé, perquè com que ja sabeu que les nostres tòniques quan tornen àtones se pronuncien ús, és a dir, no hi ha cap pega. Romania,
4: passava,
2: Hongria.
4: Exacte. Avui estava fent el cafè, pensava, les tòniques que tornen àtones? Què passa? Vols dir el mòbil tot el dia i jo estic pensant
3: això m'agrada les paraules esdrújoles
2: les os que quan tornen que quan són àtones es pronuncia nu en català oriental a vegades jo me perd
3: en Pedro se llega al matí
4: i pensa
3: quan les os àtones
4: poc amb en Cisse i posen les os àtones
1: Porquejades.
0: Arriba la quarta temporada de Porquejades, el podcast més animal de Ràdio Far. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

0: Mesul ta mame să cream, e zoacă sunt preoșioși. În ducere de mustrăne s-o martă păr tot asa zvaina. Că sigui un cas păr d-un naval din rață prea molt bé sa zaina.
1: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca. Mira Llentrisca.
2: Instruccions per caminar un camí de la fotògrafa Maria Sainz parteix d'un dels elements més identitaris de Menorca, el camí de cavalls, i aborda les transformacions d'un ecosistema fràgil que tracta de resistir les agressions contemporànies, preservant la memòria i el patrimoni paisatgístic de l'illa.

el Menorca Dogfest du a la sala Albert Camus pel·lícules i documentals d'illes del món. El 16 d'octubre es podrà veure la pel·lícula groenlandesa Sumer de Sound of the Revolution i el 17 d'octubre gaudeix de 5 curtmetratges documentals de diferents illes del món i dels 3 projectes documentals del Premi Biosfera. Consulta les pel·lícules seleccionades, els horaris i reserva la teva entrada entrant al menorcadocfest.com. Amb la col·laboració de la Fundació Foment del Turisme de Menorca, la Menorca Film Commission i l'Ajuntament de Sant Lluís.

A la plataforma de podcast de radiofarmanorca.com pots escoltar més de 700 programes. Baixa del núvol i connecta't a Ràdio Far. Tot seguit, una cançó de Guillem Sol de Vila, de l'àlbum Bronte, publicat per Satélite K el 2025. Un viatge fascinant pels poemes de les tres germanes Bront, escriptores que varen revolucionar la literatura anglesa del segle XIX.

0: aquesta ocasió tenim a la Marina Planes. Marina, benvinguda.
1: Hola, què tal? Moltes gràcies per tenir-me aquí.
0: A tu per estar aquí, per estar-te per aquesta conversa. Marina, en aquesta edició has portat un treball que hem estat xerrant abans, molt extens i molt intens, que també té un títol bastant inabastable, d'alguna manera. Cualquier cosa puede acabar con todo en cualquier momento. Háblame un poquito de esto.
1: Vale. Aquest títol forma part d'un projecte més extens, perquè no està acabat, però sí que és el títol de l'exposició que vaig fer, que he fet aquest any arrel de guanyar el premi de Talent Illenc de fotografia del Consell de Mallorca. Bueno, aquest projecte neix, bueno, feia molts anys que el tenia al cap, però bueno, a mi se'm coneix més per la meva faceta de treballar el tema del turisme. Jo treballo ja fa molts anys des de la postfotografia. És una elecció més bé biogràfica, ja que el meu avi va ser fundador de l'empresa Casaplanes, que va ser una empresa molt important de fotografia a Mallorca, que va fer la promoció del turisme i va ser, bueno, l'empresa més important dedicada a la promoció del turisme, i avui en dia tenim l'arxiu més important del turisme, es podria dir, del món, que conté uns 3 milions d'imatges.
0: Wow.
1: I llavors, bueno, jo em trobo amb aquest arxiu tan, tan extens, i jo abans sí que feia fotos i vídeo, però quan em trobo amb això, pues decideixo, va ser molt difícil decidir-ho, però decideixo deixar la càmera i dedicar-me exclusivament a la meva pràctica artística, a fer pràctica d'arxiu.
2: Gris Mig, el podcast de fotografia del Menorca Dog Fest. Ja disponible la temporada sencera a radiofarmenorca.com.

0: Bueno, bon dia, Paco, com estàs?
1: Beníssim, sobretot perquè, com bé dius tu, està ploguent.
0: Bon senyal.
1: Que ratgi.
0: Una cosa que no he dit, que Nagus és molt fan d'Ardara i tu vas ser productor d'Ardara.
1: Uau.
0: Coproductor.
1: Jo som molt fan d'Ardara.
2: Molt bé.
1: Si vols, fora de micro, podem parlar d'Ardara i de Macià, que ha fet un retrat... meravellós. Després m'ha passat el link.
2: Total, total. Sí, sí, jo de fet vaig descobrir a Macià d'alguna manera, el vaig conèixer a través de la pantalla per Ardara i trobo que és una pel·lícula que en el seu moment, ja l'he dit, està molt cansat en Macià de mi, però l'he dit moltes vegades, és una proposta molt atractiva que en el seu moment devia ser en tots els àmbits un risc, no? Una mica un salt del buit, segur, de fer una mica i com a productor. Mira, podem...
1: Ara que estem a la rotonda desmarcada de vora la carretera, no? És a dir, la història divertida d'Ardara és que jo me'n vaig donar compte que ell era d'Ardara a dins del cotxe que anaven de Mo a Ciutadella. Ah! Tu ets d'Ardara! I però jo feia... És a dir, és extraordinària, és una pel·lícula a reivindicar, sí. I el que no és tan de reivindicar és que n'hi ha que diuen... que en Macià i en Marlon Brando tenen un cert parescut, però crec que hi ha molta poesia, però poca realitat.
2: Depèn de l'època de Marlon Brando, potser
0: sí.
2: El...
0: Podria, sí, l'època, de... la darrera època.
1: Hi ha una època de Marlon que va copiant en Macià, sí.
2: El Marlon abans del Padrino.
1: O lo millor Marlon, hi ha la M i la Macià, hi ha la M i la, lo millor per aquí, però... Jo no aprofundiria molt ni d'aquesta temàtica.
2: A més, és fort perquè està llampegant, no? I quan hem pronunciat el nom de... No de Marlon Brando, sinó de Macià Florit, ha llampegat.
0: Ha caigut un llamp.
2: Zeus dient-nos, esteu parlant d'un dels meus fills. Bueno, ja he de dipagar una mica la cosa, no?
0: Perdoneu per treure l'Ardara, però ho havia de fer perquè
1: no,
0: tenim
1: fer,
0: aquí el coproductor.
1: Ho has de fer.
2: Product placement, no?
0: Però bueno, estem aquí per un altre motiu.
2: Que es diu Compàs de silenci.
3: Cel·luloide, el podcast de cinema documental del Menorca Docfest. Ja disponible la temporada sencera. Escolta'l a radiofarmenorca.com.

0: 100.000 anys abans, la vida devia ser ben diferent a la d'ara. Els humans d'aquella època eren encara una espècie recol·lectora i es movien de manera nòmada pel territori. Sense un lloc concret on viure i sense cap dels entreteniments que tenim ara, podem suposar que els nostres avantpassats dedicaven molt de temps a observar la natura. Solien conèixer bé el moviment dels astres, els senyals que marcaven canvis atmosfèrics i els cicles anuals de la vida. Segurament es devien fixar en les formigues, en les diferents tasques que fan i en la manera d'organitzar una colònia de milers o centenars de milers d'exemplars. És probable que descobríssim que fan cultius de fongs, els quals nodreixen amb aliments.
1: Època de muda. Capítol 57. Formigues innovadores.
0: També devien observar que tenien ramats d'altres animals, com els pugons que xuclen les plantes i generen un líquid dolçenc molt apreciat. Les formigues els traslladen d'una planta a l'altra i els defensen dels depredadors naturals. Potser es van adonar que saben construir grans formiguers on es controla molt hàbilment la gestió de la temperatura i la humitat. Fins i tot, devien veure com algunes espècies tenen exemplars cirurgians que amputen de manera neta les zones que han quedat ferides després de caceres o batalles amb vecins. Devien veure com sortien individus dotats amb ales per anar a conquerir altres indrets. I segur que esglaiaven els ulls quan les veien organitzant-se per fer un pont amb els seus propis cossos, per anar d'una planta a l'altra o per superar un obstacle d'aigua. Sí, les formigues són animalons que actualment tendim a considerar petits i insignificants. N'hi ha que les menyspreen o les consideren una plaga. El cert és que mostren sistemes d'organització realment sorprenents. Quan han de

0: reaccionar de manera conjunta per fer front a una necessitat o una amenaça es mobilitzen amb gran efectivitat sense que ningú doni l'ordre.
1: Tot per deixar clar que s'organitzen davant l'amenaça que suposa per al seu territori la massificació turística a Menorca. Volen que es replantegi el model econòmic actual amb els aqüífers que estan en descens.
0: Efectivament, quan s'ha de respondre de forma col·lectiva, no ho decideix la reina ni els soldats més poderosos. Algunes obreres adverteixen de la situació i ràpidament es genera consens respecte de la millor resposta que cal donar.
2: Les formigues, quan senten que són atacades, quan el seu territori és atacat, se saben defensar i ho fan amb la força del col·lectiu.
0: Potser tenen molta saviesa acumulada, tenint en compte que s'estima que fa més de 100 milions d'anys que habiten la Terra. Llavors es posen en marxa sense necessitat de grans carreteres. Centenars d'exemplars es mouen a velocitat òptima i no provoquen cap embús. Cada animaló mou 6 potes a les bandes i no s'enganxen uns amb els altres, sense conseller de mobilitat ni semàfors. Per aquests i altres motius, encara avui, hi ha científics que les estudien per inspirar solucions tecnològiques i intel·ligència artificial. Milers de segles després dels primers humans, segueixen sent font d'inspiració. Potser convé parar atenció a la reflexió que darrerament s'està fent a Menorca i a les mobilitzacions que s'han simbolitzat amb formigues.
1: Una nova protesta convocada per Dia Menorca del COP a la plaça de la Biosfera de Mol ha ajuntat més de 500 persones vestides de negre i amb formigues gegants.
0: Les denúncies i les propostes que estan sorgint no són una impugnació a l'economia ni un somni utòpic. Menorca ha demostrat, en altres ocasions, tenir la capacitat de controlar els excessos i no mos ha anat tan malament. És hora d'organitzar-se i posar-se en marxa. Cal tenir clar que vetllar perquè la població menorquina no perdi espai, habitatge, aigua i dignitat no és mirar enrere. En els temps que corren, és innovar.
3: Formigues que corren,

Època de muda. Textos, Miquel Camps. Locució, Jan Ros. Edició, Chuck Pons.

0: Bon dia.
1: Bon dia.
0: I alegria. Com estem?
2: Molt bé.
0: Començam secció nova.
1: Vamos.
3: Quines ganes.
1: Vamos, sí, sí.
0: I bé, si de xerrar de llengua, tocar diverses coses i per començar, posam una mica de context.
1: Vamos.
0: D'acord? Perquè, clar, nosaltres a Menorca reiam català i sabeu, però, territorialment, a quants de països xerraia català?
3: Un fotimer, no?
0: Un fotimer.
3: Sí, mig...
1: Tres.
0: Quatre, nens, quatre.
1: Quatre.
0: Quatre.
1: Wow.
0: Per ordre alfabètic, Andorra, Espanya, França, Itàlia.
1: Per ordre alfabètic.
3: Està molt bé. Això de l'ordre alfabètic està molt bé.
0: És que jo faig feina amb aquesta secció, saps?
1: Sí, sí, sí.
0: No és que m'ha de dormir no res, no? Com t'ho curres, xaval.
1: Com t'ho curres, nen.
0: Sí, sí, sí. I començàvem amb Andorra, perquè Andorra és l'únic lloc on és idioma completament oficial, la llengua catalana, d'acord?
3: Què vol dir completament?
0: Que és l'única llengua oficial. Que Andorra és un estat i l'única llengua oficial que tenen és la llengua catalana. Per tant, té una certa protecció. De fet, darrerament ha hagut de mantenir una mica més de protecció perquè sus no us penseu que estigui en perfecte estat i han hagut de posar un...
3: Requisits o...
0: Ho hem fet una llei en què, sí, per tenir la residència has de tenir un A1 de català, com a mínim. D'acord? Un A1 és tenir quatre paraules, però bé, ja hi ha hagut quatre youtubers que han fet unes sí. quantes violades i aquestes coses, sí, perquè
3: ara ja...
0: que els hi demanin un A1 per poder tenir els comptes a Andorra i pagar pocs impostos...
3: Ara hi ha dos feinada, tipus, no? Els dos tipus de youtubers. Els que se queixen que han d'aprendre català i els que fan el seu programa de YouTube com aprenen català, o sigui, s'aprofiten, no? Diu, vinga, faré un vídeo podcast de com estic aprenent català a Andorra, i com que tothom el segueix, doncs vinga.
0: Ja. Ostres, jo amb aquest amb els segons, eh? No n'he vist cap per això, eh?
3: Sí, sí, però s'està fent.
0: Molt bé, molt bé. Igualment, també volia remarcar que Andorra és l'únic país que ha dut el català a Eurovisió, tot i que no ha aconseguit passar mai de les semifinals, eh? Però sí, fa
3: en català
0: que...
3: què vols fer? Com vols arribar?
0: Res, no, arribarà. Un dia arribarà, que arribarà a la final.
3: Tu veus que una música en català guanyi a la Eurovisió?
0: Per què no?
3: Primer, hauria, primer
0: que sí,
3: jo antes que això veig un referèndum, mira què t'ho dic ara.
1: això ja no, ni ho penso.
0: Però bé, continuem. I a Itàlia també raia en català. A tot Itàlia no, evidentment. Només a un poblet, al nord-oest de Sardenya, d'acord? Que hi ha un poble que es diu l'Alguer, d'acord? Que va adquirir la llengua catalana arran de conquestes i batalles medievals, eh? Aquestes coses que hi passaven en aquella època, d'acord?
1: Llavors, així.
0: I tenen una cultura completament sarda, però han conservat la llengua fins avui dia, d'acord? És el dialecte, segurament, que es fa més enfora de tots els altres, però continua sent català i ells tenen aquesta consciència que la seva llengua és catalana. Després, si continuem, m'anarem a França, deixarem Espanya pel final. A França... No, perquè ja... Perquè podem especificar més, no és per res, perquè a França podríem dir que xerra la Catalunya Nord, que ells li diuen Catalunya, i nosaltres li deim Catalunya Nord. I bé, antigament tot era Catalunya, fins que fa 365 anys, arran de la Guerra dels Segadors, els reis de banda i banda dels Pirineus es van repartir...
3: El pastel.
0: Exacte. I allà la catalanitat està molt arrelada, però la llengua no tant, d'acord? És a dir, els parlants, la veritat és que costa trobar neda, parlants de català. Però en trobes, també, si aneu a Perpinyà mai.
3: Jo te puc dir que he estat per allà últimament, i per feina, i sí que he pogut trobar gent que viu en català. I és molt
2: que
3: guai.
2: Polit.
0: També,
3: sí, sí, sí.
0: També canvia si et mous per pobles o si et mous a Perpinyà ciutat, no? Per pobles sí que és més fàcil viure.
3: Per pobles, el poble que més català se xerra crec que és el Soler, que també hi ha una de les escoles...
0: Sí, una de Bressola.
3: De la Bressola, no sé què es diu, Escola Bressola, no?
0: Sí, bé, la Bressola és la fundació d'escoles en català.
3: Sí.
0: Sí, sí.
3: Bueno, allà s'enxerra bastant. I us recomano que, si teniu curiositat, cerqueu Ràdio Arrels, que és una ràdio de la Catalunya Sur, Nord, o la Catalunya Vella, perquè allà ells mateixos es diuen Catalunya Vella, i la ràdio d'aquell territori i és en català tot.
0: I solen fer emissions de rugby, de l'USAP de Perpinyà, sí, cada dues setmanes. Sí, sí, sí. Jo els per rugby, jo els he escoltat quan donen a rugby.
3: Ets un friqui, no podia ser ningú altre que fes aquesta secció, que posis tu.
0: I també una cosa molt curiosa és que a Perpinyà hi ha una bossa de gitanos que xerren molt bon i tot, xerren català, però és que a més es calcula, hi ha darrers estudis que calculen que hi ha com a 4.000 o 5.000 gitanos que xerren català repartits per França, especialment Occitània, a Montpellier es veu que n'hi ha un ranxo. I sí, és una cosa curiosa, no s'havia estudiat fins no fa gaire i ara me sembla que ja hi comença a haver qualque estudi amb això. I deixàvem Espanya pel final, perquè clar, ara la següent pregunta és i a on d'Espanya se xerra?
1: I a on d'Espanya se xerra?
0: Bona pregunta, no sé, esperava que me fessis aquesta.
3: Jo no hi... No tinc ni idea.
0: No, Catalunya, Aragó, País Valencià, Illes Balears i Múrcia. D'acord? A totes les Illes Balears, sí. Ets l'única comunitat autònoma on se ratlla per tot el territori. És a dir, Illes Balears, a tota la comunitat, se ratlla català.
3: Menys dins Anècia.
1: Has de terminar la ratllada.
3: No, perquè com que tenen amnèsia no se'n recorden, saps?
0: I Ushuaia també Ushuaia. No sé ja quin idioma hi deu haver, també, Ushuaia. Però Ushuaia és el poble més al sud de l'Argentina.
3: Sí. Tierra de Fuego.
0: Exacte.
1: Molt bé.
0: I a Catalunya, et xerra per tot Catalunya és català? No.
1: Ai.
2: Que fort.
0: No. Catalunya és una comunitat autònoma que té tres llengües oficials. Perquè a la comarca de la Vall d'Aran ratllen occità, d'acord? Que és una llengua germana a la nostra, però bé, si cap ja en xerrarem un altre dia de l'occità. Però, per tant, a tot Catalunya no se ratlla català. I el País Valencià tampoc se xerra per tot. Tant l'interior com a la part sud va ser repoblat per aragonesos, principalment, o hi ha un tram que sí que es va perdre fa un parell de segles. Per tant, el País Valencià també no xerra català a tot el territori. I a l'Aragó també ratlla català? Sí que ratlla català. Tenim la franja de Ponent, allà, que és una franja de territori que voreja Catalunya, i si xerra català. Fins fa poc els índexs de parlants eren bastant molt alts, però d'aquests darrers anys ha baixat bastant. Allà va tenir certa protecció, allà, però després va aparèixer, per exemple, us ho en recordeu, quan van muntar el Lapao i el Lapapip.
1: Quan fa d'això?
3: No gaire, eh?
0: Sí, ja deu fer 10-15 anys.
1: La Pau, tio.
0: Sí.
1: Mai invents.
0: I no, la Pau era català, però per no dir-li català, i la Pepip era aragonès, per no dir-li aragonès.
1: Efectivament.
0: D'acord? I finalment, musiquer de Múrcia. Dius, Múrcia i Xerren. Sí, sí. A Múrcia tenim una petita pedania que li diuen el Carche, que hi ha una serralada que està contigua al Pinós.
1: No ho diguis, no ho provis de dir, que ho estàs pensant.
0: El Carche, no, que estem pensant.
1: Ha fet gest d'una Carcher. No ho provis de dir.
3: No. Corroborat.
1: Ja ho he dit jo.
3: Es la Pau era la broma del 2013.
0: 2013, mira. 11 anys. I bé, per tant, hi ha catalanoparlants que el Càrcer reparteix en tres municipis. Hi ha catalanoparlants en els municipis de Yecla, que potser us soni pel Yeclano, que és un clàssic de la segona divisió B.
1: Yeclano, me la agarres.
3: Bé.
0: El Yeclano és un clàssic. Jo no m'atraureu d'aquí, eh?
1: No. Però crec que no.
0: Després també, l'altre municipi és Jumella, que potser us sona més per la denominació d'origen Jumilla.
1: Jumilla.
0: Que tenen el vi més barat del súper sempre és de Jumella.
2: De Jumilla.
0: Sí. I és del Carxes. I després mira la lletra petita i és vi que fan això, la serralada del Carxes. I finalment, Favanella, que és un altre municipi on hi ha el Carxes, però aquí no sé res en què us pugui sonar. Jo no me sonava de res fins que no vaig saber que el Carxes eren aquests tres. I ja està, fins a...
3: T'has deixat un.
0: Què m'he deixat?
3: Home, és català de Fornells. De juny a setembre o a final d'agost és...
2: Ara s'ha allargat, ara s'ha allargat.
1: És un dialecte que
2: canvia... En perdut octubre.
0: Clar, ja xerrarem també de dialecte, si cas un dia. El català de Fornells es considera una variant de barceloní.
2: De convergència.
0: Ja
3: barceloní
1: de Sant Barri.
3: Amb reminiscències de...
0: Ja és català de Pedralbes i d'allà van exportar el seu català a Fornells. Sabem que Menorca va ser principalment repoblada per la zona de l'Empordà, no? I Fornells...
1: Per Pedralbes. Vine.
4: Quin ventall.
3: Vinga, i tu, fins la setmana que ve.
0: Sí, sí.
5: Porcatjades! Arriba la quarta temporada de Porcatjades, el podcast més animal de Ràdio Far. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

0: Ràdio Far, la ràdio cultural de Menorca. Apunts literaris, amb Blanca Noguera.
1: Lector o lectora de Ràdio Far, a què esperes per començar un llibre? El primer contacte dels fiets i fietes amb la seva literatura acostuma a ser per via oral. Quantes meravelloses rondades han sentit postrats a la falda dels nostres majors? La meva àvia n'era molt de contar contes i rondades. A jo me n'agradava una, en especial, que amb els anys, la veritat és que han perdut tots els detalls. Ella deia que era la rondada en Catorzillo i era una mescla entre un patufet i una espècie de Lazarillo de Tormes. Era un fiat molt pillo que tenia diferents amos, es trobava amb animals, amb una senyora major i no sé què d'una butxaca. No sabeu la llàstima que me fa haver-lo oblidat, perquè he investigat allà on he pogut i mai ningú me n'ha sabut dir res. És molt trist pensar que hi ha un coneixement que es perd en la gent que se'n va d'aquest món.
0: Apunts literaris. Escolta més recomanacions literàries a les nostres xarxes socials i a radiofarmenorca.com.

0: Què en pensa n'Esperança Camps d'aquesta novel·la 7 anys després d'haver-la publicat?
1: Bé, si m'ho permets una precisió, el tema de novel·la negra tal vegada l'hauríem de discutir una mica. Sí que es veu que està dintre d'una col·lecció de novel·la negra que es diu Llibres del delicte, però doncs d'uns anys ençà la novel·la negra crec que se li han romput bastant les costures i emmet, és a dir, emmet com una barreja de gèneres bastant, no, bastant més ample del que podríem pensar en els anys 80, no? Al principi de tot hi ha un crim, enmig intentarem descobrir-lo i al final sabran qui és l'assassí. En aquest cas, això, La Draga està publicada per circumstàncies en aquesta editorial, que és una editorial que fa coses molt, molt guapes, però jo no la considero una novel·la negra en cap cas, la considero una novel·la sense adjectius. I me demanaves això 7 anys després, no? 8 o 9, després d'haver l'escrita, no ho sé. La veritat és que no l'havia tornat a llegir, ara aquest retrobament, no?, amb aquest programa que fas, m'ha permès tornar-hi, i he tornat, i tal vegada llegida ara m'ha obert tal vegada una visió que jo no tenia quan la vaig escriure, que és una cosa que supos que passa a molts escriptors, que no només me passa jo, que quan escrius perquè estàs en aquell moment escrivint, però tampoc no vas més enllà. En el meu cas, jo no sé moltes més lectures, simplement escric, no? I el que va sortint. Però si ara jo he estat capaç d'allunyar-me, pensar que no l'he escrita jo i pensar que l'he escrit una altra persona, i des d'aquesta Menorca de l'any 24, tal vegada té unes altres connotacions que no tenia quan la vaig escriure, no? No sé, a tu què t'ha semblat?
0: Jo m'ha semblat una novel·la que fa una cosa que és molt interessant. Clar, jo he de començar dient que com a filòleg caic en un dels mals que tenim els filòlegs, que és o historiadors de la literatura, que és intentar encasellar.
1: Això fa molta por, els escriptors et fa por, això.
0: Però, per altra banda, com a lector, sí que m'ha agradat molt és que aquesta familiaritat d'aquest espai, que no deixa de ser un espai fictici, que no existeix, però que és estranyament familiar, tot i que moltes vegades, quan intentes trobar connexions en la realitat, la novel·la s'encarrega també de trencar un poc aquestes expectatives. I això jo ho trobo molt, molt interessant com a lector.
1: M'ha passat igual, que tampoc no m'havia donat compte, en la darrera novel·la que he publicat, en La Por, també hi ha aquests escenaris que molta gent els identifica, però que jo també els faig lletjos. No sé si... No ho sé, jo no m'he fet una anàlisi, no? Però de com escenaris que tu pots reconèixer, bé, i que en teoria són polits, són guapos, hi ha una certa bellesa en aquests escenaris, jo tinc la tendència a fer-los lletjos. Se posaria aigua bruta, contaminació... I m'ha passat en les dues darreres novel·les que he publicat, perquè a pesar que fa 7 anys aquesta era la penúltima, m'ha passat igual, no? I ja com t'ho dic, llegida ara l'any 24, he pensat si no és un mecanisme de protecció, d'autoprotecció o de protecció d'aquesta illa on vivim, no? És a dir, no vingueu que és molt lleig, no vingueu que està bruta, no vingueu que no sé què, les platges són lletges, no? Dic d'una manera molt infantil i molt, molt senzilleta, no? Però me feia la feta quan t'ho llegia que pensava, què has fet aquí, no? I, ostres, m'ha semblat curiós.
2: El poeta Ismael Pelegrí s'estrena a Ràdio Far amb Lectures Retrobades, un programa per aproximar-nos a la literatura menorquina. Escolta'l a radiofarmenorca.com.

el Menorca Dogfest du a la sala Albert Camus pel·lícules i documentals d'illes del món. El 16 d'octubre es podrà veure la pel·lícula groenlandesa Sumé de Sound of a Revolution i el 17 d'octubre gaudeix de 5 curtmetratges documentals de diferents illes del món i dels 3 projectes documentals del Premi Biosfera. Consulta les pel·lícules seleccionades, els horaris i reserva la teva entrada entrant al menorcadocfest.com. Amb la col·laboració de la Fundació Foment del Turisme de Menorca, la Menorca Film Commission i l'Ajuntament de Sant Lluís.

A Radio Far pots escoltar l'arxiu musical més extens de música de Menorca. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

0: Bé, Maite, què en penses d'aquesta novel·la 17 anys després d'haver-la publicat?
1: Bueno, jo crec que les afirmacions que has fet són molt importants i molt potents. Jo crec que és una novel·la que he de reconèixer que jo me la vaig plantejar com a escriptora una mica allò, en una situació límit. Venia de... no sé quin nombre devies de versió de lo que després va ser la de les cendres fallida, una versió dins un calaix que encara hi deu ser, i em vaig proposar allò, no?, demostrar-me que era capaç d'escriure una novel·la complexa. Jo venia d'escriure una novel·la breu, quasi del somni tot, dues novel·les juvenils, i volia abordar una novel·la complexa quant a personatges, temàtica, estructura, estil. I per jo aquesta gran novel·la havia de ser la de les cendres, però no me'n sortia. Per tant, aquesta novel·la jo l'escric una mica amb aquell repte i també amb aquella situació, com he dit, el límit de dir, he de ser capaç perquè si no, no sé escriure. I me la vaig proposar amb tota l'ambició possible. I vist en perspectiva, jo crec que déu-n'hi-do el que va sortir. Segurament ara no afirmaria coses tan bones de la novel·la perquè m'acosta molt més que m'agradi allò que escric. Però sí que es ve que crec que és una novel·la que encara avui manté tota l'actualitat i per tant que és capaç de dialogar amb un lector tants anys després. Està enrellant de problemes d'immigració, d'adolescència, ho has dit tu abans, no? D'aquest afany per fer doblers fàcils, però jo sempre de les meves novel·les destac les relacions personals. Jo crec que si hagués de posar un tema que els acusa totes amb el mateix fil, les relacions personals, que per jo encara ara són un enigma, no? Sempre penso que són... els ha fet molt complicades, amb molt de silencis, amb moltes coses no dites, però que esperant que els altres sàpiguin i entenguin, quan nosaltres no hem donat cap facilitat perquè sigui així, amb moltes enveges, amb moltes gelosies, amb molts mals entesos. I això que això és el que fa complexa, no?, tota la relació entre els personatges, que de fet és la vida.
2: Lectures retrobades amb Ismael Pelegrí. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com. Tot seguit, una cançó de l'obra de teatre El Covard, creada per Toni Gené Ferrero, interpretada per Rodo Gené i amb les cançons originals de Leon Manso. Un disc enregistrat per la Caseta Records el 2026.

Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

0: Has escoltat la cançó Moments de Glòria, de Moix, del disc Resultats
1: Immediats. Seguidament, Tele.autor amb una cançó del disc No Playa, No Beach, del 2019.

amb l'alegria dels teus ulls. Fas que la plaça es posi en dansa perquè arrossegues dies clars. Dones calor amb les teves galtes i les persianes m'has fet obrir perquè cada matí me desperti el sol. I és que viure i ser feliç no se guanya anant de

Hola, amics i amigues de Ràdio Far. Ja podeu escoltar la ràdio en línia directament des dels vostres dispositius. En cas de tenir un dispositiu Android, vos podeu baixar l'aplicació de Ràdio Far. Sempre que voldreu, podreu escoltar la millor música menorquina i els millors programes culturals amb segell menorquí. Cultivam la cultura. Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: Lletraferits, un nou bloc de cantautors de Menorca a les zones de Ràdio Far.
1: Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: Amo petit. Benvinguts i benvingudes a Història d'un disc. Avui amb Amo petit, la cançó nombre 6. Ja estem per la 6 d'aquest monstre final. Ara m'ho explico un poquet de cosetes.
1: Història d'un disc. Descobreix tots els secrets de les cançons del monstre final de Leon Manso a Radio Far Menorca.

A Radio Far compartim cultura i música menorquina. Descobreix els programes a la carta a radiofarmenorca.com. A continuació, un tema del disc Ens hivern a les 6:30 fosc, del grup Carriage, gravat el 1996 als estudis Taller de Somnis de Ferreries.

Hola, Radio Farer. Sabies que el nostre arxiu musical està format íntegrament per música menorquina? De tots els temps i de tot tipus. Escolta-la en el 102.4 o directament des del teu dispositiu a radiofarmenorca.com.

0: No et perdis a les ones i escolta Ràdio Far.
1: Seguidament, escoltarem un tema del disc de Leon Manso, Monstre Final, publicat el 2025 per Velomar Records.

0: Apunts literaris, amb Blanca Noguera.
1: Lector o lectora de Ràdio Far, a què esperes per començar un llibre? La història secreta és una d'aquelles novel·les que t'absorbeixen completament des de la primera pàgina. Escrita per Donna Tartt, és ja un clàssic contemporani de Dark Academia, que combina thriller psicològic, tragèdia clàssica i novel·la universitària amb una ambientació literària molt poc habitual. La novel·la comença amb una confessió. Sabem des del principi que un grup d'estudiants ha comès un assassinat. El que importa, però, no és tant el com, sinó el per què. Ambientada en una elitista universitat de Nova Anglaterra, la novel·la segueix un grup de joves obsessionats amb la cultura grega antiga, la bellesa, la diferència i la idea de viure en el marge de les normes comunes. Aquesta recerca de ser diferents i excepcionals acabarà tenint unes conseqüències devastadores. El gran mèrit de Donna Tartt és la construcció de l'atmosfera. Tot és dens, hipnòtic, lentament asfixiant. És una novel·la sobre la culpa, la fascinació pel mal, el classisme, la idealització de la intel·lectualitat i la fragilitat moral. No és una lectura ràpida, però us puc assegurar que sí que és profundament addictiva, d'aquelles que te deixen pensant dies després de veure l'acabada. La teniu disponible en català a les males herbes i és una aposta segura per a tots que cerquin una novel·la exigent, fosca i elegant, amb personatges memorables i amb una veu narrativa molt poderosa. Una lectura imprescindible si us interessen les lectures on la intel·ligència i la perversió van de la mà.
0: Apunts literaris. Escolta més recomanacions literàries a les nostres xarxes socials i a radiofarmenorca.com.

0: avui tenim un programa que és un poc especial per això que tractam. Dic especial perquè hem fet incís amb els programes que duim gravats, amb la música d'arrel, aquestes cançons que mos han arribat per diferents vies, sobretot a partir de la transmissió oral, però avui tractam un estil de música, és món de la música marinera i de les habaneres, que té un component un poc diferent d'aquesta música d'arrel. I avui, a més, tenim en nosaltres tot un referent amb aquesta música, que és en Tòfolmus.
1: Arrelats, el podcast de folk de Ràdio Far, presentat per Joan Carles Villalonga. Ja disponible a radiofarmenorca.com.
2: Molt bé, doncs seguim amb un altre capítol d'Escap de Fibló. Avui amb un convidat de molta, molta qualitat. Tenim en Gavi, Gavitoi, no sé com dir-te.
3: Bueno, como mate usted, un placer.
2: Un plaer estar aquí. Bueno, anem a xerrar un poc sobre un poc la teva presència a Menorca, no? I vinculada a la música punk. Pues igual un poc de presentació podríem fer pues, quan arribes a Menorca i com comences a establir contacte amb els punks, amb la música punk a Menorca.
3: Bueno, llegué en el 2007 más o menos por las causas sociales, económicas típicas de mi país y nada, empecé a currar y eso y siempre he tenido bandas allí anteriormente y siempre he querido montar cosas y bueno, conocí al Yur, que teníamos, compartíamos algunos gustos musicales similares y decidimos arrancar la banda, Escombro, en este caso, que no se llamaba Escombro, no me acuerdo cómo se llamaba. Y ahí arrancamos, eso fue la aproximación.
1: Pele.autor presenta Cap de Fibló. Escolta totes les entrevistes a radiofarmenorca.com. El Menorca Dogfest du a la sala Albert Camus pel·lícules i documentals d'Illes del Món. El 16 d'octubre es podrà veure la pel·lícula groenlandesa Sumer de Sound of the Revolution i el 17 d'octubre gaudeix de 5 curtmetratges documentals de diferents illes del món i dels 3 projectes documentals del Premi Biosfera. Consulta les pel·lícules seleccionades, els horaris i reserva la teva entrada entrant al menorcadocfest.com. Amb la col·laboració de la Fundació Foment del Turisme de Menorca, la Menorca Film Commission i l'Ajuntament de Sant Lluís.

fent el circ, la crueltat també hi és. I que per divertir se n'ava falta veure com un animal, no, no, no. Fa coses que un humà només faria si sigués anormal.

sempre, anys i anys i anys i anys i anys i anys i anys, allò no deixava de ser una merda. I que sa merda, tant per jo com per vosaltres. Ei, però és que jo és...

El cementeri es ple de poetes fracassats. I odontoles fiscals, peons, jutges, comares, cabrons. T'estimam i no t'oblidam, diu la pedra freda de la mentida.

El cementeri és ple de finals insípids, monòtons, d'esperances mai complertes, de somnis mai somiats. De t'estim, t'ho dic, senyor, de quin descans, de ja era hora. Talents incontrolats i banyes mortes. El cementeri és ple de certeses, de cites confirmades on mai arribes tard. És el somni dels horitzontals, és la calma

0: Ràdio Far, la ràdio cultural de Menorca.
1: Ja que han llegit el llibre Amor i no, el llibre acaba amb un poema que ara mos vaig a llegir, que està traduït aquí en el català. Vale. Es diu: l'ocell que pensaves haver suspès va batre l'ala i se'n va anar. L'amor és lluny, pot esperar-lo. Quan no l'esperes, aquí el tens. Al teu voltant i ben de pressa. Ell ve, se'n va, després torna. Tu creus que el tens, ell t'evita. Creus que l'evites, ell et té. L'amor, l'amor, l'amor. Ja està, d'Anna Carmen, de George Bizet.

0: Nova temporada de Paraules Majors, amb Maria Galeta. Entre lletres i clubs de lectura. Ja pots escoltar el capítol sencer al nostre web radiofarmenorca.com.
1: Mariners, marineres, benvinguts a la Mà de Contes, aquí a Ràdio Far Menorca. Us xerra, com de costum, d'Andreu Llamburu. I avui és el darrer capítol, és l'arribada, la travessa, el final de la travessa d'aquest viatge que hem realitzat plegades. I com cada travessa no me'n puc estar a dir-vos gràcies. Gràcies per escollir els contes com un lloc on trobar-nos, per permetre que aquestes paraules que hem anat compartint hagin entrat a casa vostra o dintre del vostre cotxe o us hagin acompanyat mentre caminava o a la platja o simplement mentre estàveu allà assegudes, donant-vos el plaer de sentir un conte. Per jo sempre és un plaer estar aquí, amb vosaltres, amb les històries. I avui, com és el darrer, no podia estar de compartir aquesta història. Una història que xerra justament sobre finals, sobre totes les coses que poden passar quan el com acaba. Ho sap tothom, els llibres comencen a la primera pàgina. I aquest llibre que compartirem també. Però quan arribes a la darrera pàgina, al final, què passa? Doncs el que passa és que de vegades algunes coses comencen on menys t'ho esperes. A vegades hi ha coses que comences allà on s'acaben altres. Així que aquesta travessa acabarà avui, però qui sap què vindrà després o què començarà després, quin contra triareu o quina aventura encapçalareu. Va, per ara simplement connectem-nos amb aquesta història, desconnecteu de la realitat i enceneu les llums de la imaginació.
0: Andreu Llamburu presenta La Mà de Contes. Viatge pel món de la narrativa oral. Tots els contes disponibles a radiofarmenorca.com.
2: El Menorca Dogfest du a la sala Albert Camus pel·lícules i documentals d'Illes del Món. El 16 d'octubre es podrà veure la pel·lícula groenlandesa Sumer de Sound of a Revolution i el 17 d'octubre gaudeix de 5 curtmetratges documentals de diferents illes del món i dels 3 projectes documentals del Premi Biosfera. Consulta les pel·lícules seleccionades, els horaris i reserva la teva entrada entrant al menorcadocfest.com. Amb la col·laboració de la Fundació Foment del Turisme de Menorca, la Menorca Film Commission i l'Ajuntament de Sant Lluís.

un raig de lluna entrat. Per la persiana mig oberta d'una finestra del passat. De la casa antiga

porque miris cap enrere. Sorcant moments amagats com la tendresa de l'hivern.

0: Benvinguts, amics. Amb aquest programa de Sagramola farem un recorregut per algunes composicions de caire clàssic. Compositors menorquins, però, que han fet temes amb una línia compositiva i amb unes estructures musicals que en podríem anomenar clàssiques, així com composaven Beethoven, Mozart o Mahler, i que són ben nostres, són els nostres clàssics i no ho fan gens malament, la veritat.
1: Sagramola, on en Pep Cardona ens segueix descobrint tota sa música de Menorca. Escolta tots els capítols a radiofarmenorca.com.

0: Escac i mat, l'entrevista a l'Alfil.
1: Bueno, a veure, pregunta obligada, preguntes obligades. Quin és el secret per guanyar tant?
2: Jugar molt.
1: Bueno, i jugar mínimament bé, també.
2: Sí, bueno.
1: No? Perquè jo he jugat molt i no l'he guanyat mai.
2: Home, hi ha que jugar. El primer és jugar. Per exemple, en David, per exemple, s'ha dedicat més a les ensenyances dels escacs i no tant a la part competitiva perquè no disfruta tant. I disfruta més ensenyant, doncs, bueno, doncs lògic. Això fa que jo guanyi més, perquè, clar, si ell jugués, jo m'ho tindrien de repartir els campionats. Bueno, encara que curiosament jo només he coincidit dues vegades en el campionat de Menorca amb en David, jo he guanyat els dos campionats.
1: Jo record...
2: Encara que una partida ell me va guanyar quan, abans d'anar sent a Barcelona a estudiar, quan tenia 17 anys, però jo vaig fer campió. I després van coincidir en un altre campionat de Menorca, jo li vaig guanyar ell i vaig fer campió.
1: Jo record un que es va jugar aquí, la darrera ronda es va jugar aquí, que tu la darrera havies demanat bai, i en David i na Mònica...
2: És aquest.
1: En David i na Mònica... Els qui guanyés dels dos quedava primer i van fer taules.
2: Correcte.
1: Jo
2: vaig demanar bai i... Home, no perquè volgués. Jo m'havia apuntat en el campionat d'Espanya Ràpid, que es feia a Barcelona, i jo me n'anava a jugar al campionat d'Espanya Ràpid. I va coincidir en la darrera ronda del campionat de Menorca. Jo li vaig demanar a la delegació si m'ho podia canviar. M'han dit que no. Pues vaig demanar bai i me'n vaig anar.
3: L'Alfil, el nou programa d'escacs presentat per Josep Lluís Martí i Damià Coll. Ja disponible a Ràdio Far. Ràdio Far. Música menorquina i podcasts culturals a la carta a radiofarmenorca.com.

nerviós. I a més tothom va pensar creu i és el que som preciós. Em dutxaré, demostraré, sumar-te per totes les veïnes. Que sigui un cas perdut no vol dir res, sempre molt bé les eines. Límit a parretges, cercles de barall, direccions canviades, rotondes de cavall i sud. Cobert de porqueria, un porc. Porc! Porc! Porc! Porc! I el teu pis desgrat segurament serà per prepotència. Que m'agrada fer sentir els meus convidats com si tots fossin mestres.

0: acompanya en Toni Carreras de Mercadal i tenim el senyor Verderol, el senyor Pele, representant es Mitjorn, i en Nanis. Vinga, gaudiu, que aquesta tarda anirem forts.
1: Vamos.

Bella.

Piscina, calmadamente. Jo només crec que tot l'una dura. Calmadamente.

0: Hat.
1: As bravas já aí, é um fanão.

Yeah.

sa ukur tuh.

0: però trobareu buides meu plat i a la més net i escurat flaca.
1: Vamos a dar aquí.

Thank you.

skada väl ingår. Kino

Ja, ja.

Yo le tonne pas.

Hola, amics i amigues de Ràdio Far. Ja podeu escoltar la ràdio en línia directament des dels vostres dispositius. En cas de tenir un dispositiu Android, vos podeu baixar l'aplicació de Ràdio Far. Sempre que voldreu, podreu escoltar la millor música menorquina i els millors programes culturals amb segell menorquí. Cultivam la cultura. Ràdio Far.

Tot seguit escoltarem un tema de Rudimentari, del disc Mala Herba Sempre Creix, publicat el 2026 per la discogràfica Guspira Records.

Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

0: Hem escoltat una cançó de Moix, del seu disc del 2008, Els Dos Sols.
1: Ràdio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
2: Fa 400 milions d'anys ja passaven moltes coses.
3: Època de muda. Capítol 13. El procés lent.

uns continents terrestres molt diferents dels actuals derivaven sediments que queien al mar. Podem imaginar lleugeres

0: de color fosc al cap negre o afalàrits, mentre aquells remots materials feien la gènesi de la futura Menorca, hi havia algunes algues que temptejaven la seva colonització cap a la part terrestre, enmig d'una atmosfera molt carregada de CO2. D'aquesta aventura sorgirien les falgueres, que representen un estadi anterior a les plantes amb flors i fruits. Diuen els estudiosos que les falgueres van regnar a zones pantanoses durant lapses de temps molt llargs. Amb la parsimònia de la natura, van anar capturant carboni i guanyant volum en masses inabastables. Molta de la matèria vegetal que generaven acabava caient a aigua sense oxigen i constituint enormes dipòsits de matèria orgànica que derivarien en carbó mineral i gas. Els humans venim dedicant dues centúries a cremar els avantpassats de les primeres falgueres. Hem tornat a enviar tot aquest carboni a l'atmosfera i això genera un efecte hivernacle sobre el planeta. Una part de la calor que arriba de l'astre no pot sortir. El canvi que estem provocant ja es fa notar. Hi ha arbres fruiters que redueixen la seva producció perquè no fa fred prou setmanes l'any. Zones d'horta s'han de cobrir sota umbracles per evitar que es marceixin amb les rigoroses temperatures de l'estiu. Corren temps per treballar les adaptacions. Les noves polítiques intenten canviar la cultura de gestionar amb foc les restes vegetals provinent d'esclarissades forestals o desbrossades de perímetres. Cremar envia molt de carboni a l'atmosfera i estem en moments que cal fer-ho a la inversa. Una solució, que just s'està començant a parlar ara a Menorca, és fer-ne una combustió controlada, amb molt poc oxigen, i convertir-ho en carbó vegetal. Les coses mig cremades aguanten molt la degradació biològica. Ho saben bé els arqueòlegs que troben grans de blat mig torrat als jaciments talaiòtics. El carbó, compten els experts, és un excel·lent refugi per la microbiologia dels sòls fèrtils i també ajuda a retenir-ne humitat. Mesclar-ho amb adob i posar-ho a la terra podria servir per deixar carboni capturat a llarg termini i millorar la fertilitat dels camps. Val la pena fer-ne alguna prova pilot per verificar la seva potencial aplicació a l'illa. Aquests dies, les falgueres han ressorgit de la seva etapa subterrània de l'estiu. Les més comunes acompanyen els camins humits. Emergeixen en forma de tija revoltada que va guanyant alçada. La part superior és talment com el mànec d'un violí i sembla que es vagin desteixint al ritme d'una lenta melodia. Sempre han cridat l'atenció als humans, com si transmetessin la seva característica de fòssil vivent que ha superat totes les grans extincions. En uns mesos, maduraran les espores que guarden a la part de sota i tornaran a escampar-se, com venen fent des dels temps primigenis. Si poguessin parlar, potser ens sabrien donar consells oportuns a l'espècie més intel·ligent del món.
1: Època de muda. Textos de Miquel Camps. Locució, Jan Ros. Edició, Txec Pons.

0: Un meteorit de dimensions bíbliques s'apropa a la Terra. És a prop. Molt a prop. Més a prop. Hòstia, està molt a prop. I a més és gegant. En poques hores tot acabarà i penses, ara què? Què passa en tota la vida que he anat construint al llarg dels anys sense gent que estim? Ha valgut la pena viure per al final no sobreviure? No és això la vida? Hauria de treure's mòbil per fer algun story, un reel... Per a què? Qui el veurà? Ja s'acaba. Ja està. Som el Loreleu Manso i avui us contaré algunes coses de Meteorit, la cançó nombre 7 de Monstre Final.
1: Història d'un disc. Descobreix tots els secrets de les cançons del Monstre Final de Leon Manso a Radio Far Menorca.

A Radio Far compartim cultura i música menorquina. Descobreix els programes a la carta a radiofarmenorca.com.

so de sirenes negra ni tot el carrer s'aixeca. Van en el túnel amagats com una cama seca, tantes hores mortes explicant rondades batalletes i entre xerrameca llegia amb una espalmeta. Aquests llibres que es prohibirien eren d'escola, on va aprendre a llegir amb altres fiets i fiedes. Valors companys de classe els hi van passar la mola i gràcies a aquell mestre Durant, pau i resistència. Vindrien anys grisos i d'esborrar consciències, exàmens d'una resposta, una llengua, una Espanya, fora ciència i sa paciència. Aquí sa història l'escriu només qui guanya, però infinit respecte a aquella mestra amb poques eines que va tornar a

Acabam d'escoltar un tema del disc de Ses Bísties de Montgofre, Producte de la Terra, publicat el 2026.

0: Bentornades totes a aquest simposi sobre l'antiguitat. Aquest és l'episodi especial que completa la conversa sobre com ens relacionem amb el passat clàssic. Avui ens continua acompanyant, com no podia ser d'una altra manera, Anna Casals, estudiant de Filologia Clàssica.
1: Bon dia.
0: Com estem?
1: Súper.
0: Per continuar amb la temàtica de l'antiguitat i la nostra visió actual, aquests darrers dies hem estat llegint Lavinia, d'Ursula K. Le Guin, publicada originalment en anglès el 2008. Que, t'ha agradat?
1: No ho sé, Saps que no sé si m'ha agradat.
0: De debò?
1: Ho estava pensant ara. O sigui, una lectura agradable.
0: Mm-hmm.
1: Però ho estic decidint, crec, si m'ha agradat o no. Crec que té coses que m'ha agradat molt i coses que...
0: Que no tant.
1: Sé. No ho sé. Que no m'han convençut, més que no m'han agradat.
2: Club Simposi, amb Blanca Noguera. Un club de lectura en el qual les convidades comenten lectures relacionades amb les temàtiques simposíaques. Escolta el programa sencer a radiofarmenorca.com.

0: Bones! Açò és Saltreveu de sa Glosa, un podcast del col·lectiu Glosera. Arrencam amb el cinquè capítol. Començarem fent sobre taula, mantenint connexió amb Menorca per conversar amb el convidat d'avui, en Pele, sonador i glosador actual, en qui mos aproximarem en esglosat menorquí aprofundint en la construcció dels discursos i l'humor que es dona actualment en aquest art. Seguirem fent memòria amb la col·laboració dels glosadors i glosadores actuals, qui mos proposaran gloses i figures del passat i mos explicaran algunes batalletes d'esglosat menorquí d'un temps enrere.
1: A la secció Glosim Glosam, Nedu es prepara el necessari per anar al primer glosat de la setena temporada de Sa Bodega Victòria per tal d'esbrinar què hi passa un diumenge de fosquet. I no podíem acabar el capítol, com no, sense glosar un poc. Partim?
2: Saltreveu de sa Glosa, amb el col·lectiu Glosera. Un exercici de memòria sobre les dones improvisadores, antigues figures i gloses.

A la plataforma de podcast de radiofarmenorca.com pots escoltar més de 700 programes. Baixa del núvol i connecta't a Radio Far.

abans he cantat la primavera, però ara cantaré a l'estiu. A l'estiu d'una manera molt especial, amb un to d'humor i una mica de crítica, ja veurem. A l'estiu.

Has escoltat un tema del disc Enciberna a les 6 i mitja és fosc, del grup Carriage, gravat el 1996 als estudis Taller de Somnis de Ferreries.

Bon dia, amics. Molt benvinguts i benvingudes en aquest nou espai de Sagramola. Amb aquesta sintonia, amb aquesta música de Zora Punta, arrencam una vegada més aquest espai per donar sortida a cançons, a temes que s'han produït en, aquí i que tenen vincle directe amb Menorca. Avui volíem dedicar-nos a fer una cosa que ja l'han fet en altres ocasions, que és posar cançons de poetes menorquins, alguns poetes que els han musicats altres músics, perquè n'hi ha molts, són molts, i ja a vegades n'hem xerrat, alguns els han posat, però anem a posar alguna, ses manco conegudes, potser, ses més, el que us pugui donar més sorpresa, el que la gent potser desconegui i puguem aquí mostrar. Abans de res, com sempre, anem a escoltar la cançó que vam posar l'altre dia, que ja l'havíem posada fa temps, ja l'havíem posada, però que la recordam i llavors recordarem quin és l'autor d'aquesta cançó i quin vincle té en Menorca.

Bé, aquesta cançó es diu Pels camins de Menorca. Només per el fet que dugui aquest títol ja té un vincle en Menorca. Quin és el motiu, quin és l'intèrpret? Bé, el qui toca el saxo en aquest cas, el músic, el compositor és en Pep Poblet, que és un músic que va néixer a Vic, és català, professional, vull dir que té uns quants discos propis, troc que 7 o 8, l'han vist tocar al costat de gent com Lluís Llach, Ben Manuel Carrasco, Ben Bisbal, Víctor Manuel, Nana Belén. Ha format part de diferents grups, Orquestra Meravella, entre altres, i llavors ha fet col·laboracions en diferents grups, sobretot grups així catalans, com Sopa de Cabra, l'Axan Busto, amb en Pau Riba, en Navet, en Nina, amb Esport Bo, i també ha fet algunes col·laboracions amb Ja t'ho diré, i jo crec que de per aquí ve el vincle, de que una volta conegut aquest grup, va crear amistat amb en Cris Joanico, i ben segur que qualque vegada va venir per aquí, i va veure qualque cosa polida de la nostra illa que li va agradar i va dir tinc que fer una cançó, o tenia una cançó mig feta i ja li va posar aquest nom, Pels camins de Menorca. Bé, és una cançó ben polida i no molt coneguda, no molt coneguda, i té, bueno, això que dèiem, aquest vincle amb Menorca. I anem a entrar en temàtica i anem a posar algunes cançons que s'han fet, que han musicat, versos d'escriptors menorquins. Ho han fet algunes vegades, de fet van dedicar tot un programa a cançons de Pons Pons, i Tafol Mus també és un dels qui més han posat. Anem també a seguir repassant aquests dos autors, però llavors ens centrem en altres poetes manco coneguts i manco musicats. Aquest de Pons Pons l'ha musicat moltíssima gent. Pons Pons és un dels poetes menorquins més musicats, sense cap dubte, seguit de Tòfol Mus. I no només, tant un com l'altre, no només l'han musicat músics d'aquí, de Menorca, sinó que també músics de fora. El cas de, per exemple, en Joan Manel, que és un músic català afincat a Mallorca, anem a posar una cançó d'un tema de Pons Pons, que és aquest obituari, que ja altra vegada l'han posat però que el recordam avui.

Aquest era en Joan Manel, que té, trob que fins a 4 CDs en cançons de poetes de ses illes. Me fa gràcia posar-vos avui un tema d'un cantant i també d'un poeta. En principi va sorgir, va destacar com a cantautor, com a cantant, ell és del migjorn, és en David Vidal, i ell es fa seves pròpies lletres i cantava amb un estil propi que l'identifica molt fàcilment, i bueno, va anar cantant i va anar gravant una sèrie de discos, té una bona discografia, ben completa i rica, diríem. És que hi ha aquest tipus de música, aquí hi ha camp per córrer, diguem, perquè té molts poemes i té molta musiqueta gravada, molt reflexiva, tota ella, no? I a part, els arranjaments molt polits, per jo molt ben gravats, els discos aquests, no? Resulta que en David Vidal, bueno, es va dedicar durant uns temps a gravar discos que compaginava amb els estudis i amb la feina, a gravar discos i a actuar, a fer actuacions, a fer concerts com a cantautor, uns concerts que, bueno, ell explicava les cançons i anava interpretant, no? Però, passat un temps, va deixar el món de l'espectacle, el món de les actuacions, i es va dedicar més a la part dels poemes. A partir de llavors, curiosament, no, és el que tocava, va guanyar diferents premis. Ell ha escrit poesia, escriu poesia, i va presentant poemes a diferents concursos i ha guanyat diferents premis que llavors li han publicat. I ara, avui dia, és més conegut, evidentment, com a poeta que no com a cantautor. Té les dues vessants, la de poeta és des de sempre, perquè quan va començar a cantar ja va començar a escriure, vull dir, per tant, la cosa anava compaginada. Ara els darrers poemes no els ha musicat, o el manco no els ha publicat, no els ha fet públics, perquè igual en la intimitat sí que quan tu escriu un poema se l'imagina una música i potser té una música feta, però sigui com sigui, en David Vidal avui dia és un dels poetes menorquins reconeguts i premiats, i del qual volia posar un dels temes seus. Posarem la cançó, si us sembla, de Aire en Zel, que és un disc de l'any 2005, i és aquesta cançó i aquest poema és la primera cançó del disc que a la vegada donava títol en el disc. Vull dir, el disc es diu això, Aire en Zel, i és la cançó que escoltarem. Per tant, anem a escoltar en David Vidal.

Molt bé, això era en David Vidal. Seguim amb els poetes menorquins. Ara, per suposat, no podem deixar de banda en Tòfol Mus, que ja han dit que després de Pons Pons era un dels poetes més musicals, més que res perquè ha tingut un vincle molt directe en Catalunya i en la part de les habaneres, de la música menorquina. Molts de grups el coneixen i han agafat poemes seus, els han musicats, a part que ell té uns bons contactes amb bons compositors que li han fet aquesta feina, no? de musicar alguns dels seus poemes. Escoltarem un grup que es diu Arjau, un grup català, i que va musicar el poema Lluna plena, que és d'en Tòfol Mus. Anem a escoltar aquesta Lluna plena, com et sona.

Lluna plena d'en Tòfol Mus, cantada pel grup Arjau. Ara us contaré un petit secret del grup aquest, Arjau. Com sabeu, allà a Calella de Palafrugell hi ha un festival que té molta anomenada, que són les trobades de veneres, que es fan, es munten uns escenaris espectaculars, amb molt de visitants, té molt de visitants, ha aconseguit molt de ressò, i molta gent per dins les barques, qui també escolta la música, i s'organitzen diferents concerts, diferents trobades, actuacions, i és tota una moguda que tot el poble se capgira, com un Sant Joan per Ciutat Vella, diguem, no? És a dir, i tot entorn a la música de les habaneres. Hi ha un grup, que són els organitzadors de so, i en una ocasió, això ho sé jo, aquesta anècdota que vos contaré del grup Arjau, ho sé directament d'un d'aquests organitzadors. Bé, un d'aquests organitzadors d'aquests festivals li van proposar a un dels cantants d'Arjau, que Arjau encara no existia, i van dir que una de les coses que volien fer per ambientar el poble era que hi hagués grupets, com a grupets d'amics, com a una cosa quasi com espontània, a diferents racons del poble, és a dir, que tu passaves per allà i trobaves tres o quatre que cantaven, i que havia de ser una cosa com a molt així espontània, no? Tu passaves per allà i que ells sonaven. Un dels organitzadors va xerrar amb un d'aquests cantants de Rajau i li va dir: tu, vosaltres no podies venir, tu i un parell, i vos juntau aquí a un racó i bueno, perquè vosaltres vos agrada cantar, a més ho feis molt bé, i els hi va demanar si podien ambientar el carrer, diguem, no? Això que dèiem, de posar-se a un racó i anar cantant a veneres, cançons que ells sàpiguin, i ho van fer. I això va ser així com va començar el grup, arrel d'aquesta actuació improvisada allà a Calella de Palafrugell. Després aquest grup es van formar com a tal, van començar a fer actuacions, es van completar, ara són tres, no sé si en aquell moment eren dos, llavors van agafar un altre component, això no ho sé molt cert, però el que sí està clar és que aquest grup van començar a destacar i van començar a gravar discos i en tenen un bon grapat, un bon muntat de discos fets de música així d'aquest tipus, música de vanera, sobretot música que anirien de taverna o música de no sé, música marinera, no? Bé, doncs això és una mica la història del grup Catarjau, que en aquest cas va cantar un poema de Tòfol Mus. Un altre poeta que en una ocasió la van posar és Anna Maria Ticulat, ella és ciutadellenca, i en alguna ocasió l'han musicada i van posar una cançó d'un grup que es deia Línia Blava, es diu, en Línia Blava, i que havien fet, que era tot un casset que havien gravat. Línia Blava són dos germans, en Pere i Nana, són Pere Pons i Nana Pons, són germans, que han fet moltes actuacions per bars i per restaurants, a festes, bodes, vull dir que fan molta música així, però es van, en un moment donat es van dedicar a gravar cançons pròpies. Són unes cançons que crec que els han fet poques vegades en directe, en alguna ocasió sí, i bueno, van gravar un casset i més tard van gravar un CD, i dins aquest casset hi havia alguns temes, hi havia alguns poemes d'Anna Maria Ticulat. Anem a escoltar-ne un.

Aquest poema que hem escoltat és de Vida i és de Nana Maria Ticulat i l'interpretaven el grup Línia Blava, un grup que havien gravat un casset i que després van gravar un CD. El CD no sortia com Línia Blava, sinó que constava com a Pere i Anna, però bueno, eren ells dos. Anem a veure. A Menorca tenim una tradició molt arrelada que és el món dels glosadors. El món dels glosadors. No és només a Menorca, a altres llocs ja s'acostuma aquesta de glosar o de fer el que en diuen combats de paraules, i altres regions on hi ha melodies, on s'improvisen lletres, però a Menorca està molt arrelat el món desglosat. Per això he pensat que estaria bé posar aquesta cançó, que aquesta cançó la van fer dos glosadors, en Vicenç Marí i en Joan Moll. La lletra és seva, la música és de Nanabel Villalonga i la cançó està inclosa en un disc de Cala Joia. Val? El que passa és que en aquest disc van convidar a cantar aquesta cançó en Cris Joanico. Per tant, estarem escoltant un disc de Cala Joia, però els qui sentiran cantar és en Cris Joanico. Aquesta cançó no la trobareu dins un disc d'en Cris Joanico, sinó dins el disc de Cala Joia. En aquest cas, tant Nabel Aires com en Anabel li estan fent en alguna ocasió veus de fons, però la cançó és del grup Cala Joia i la lletra, sobretot, és d'aquests dos poetes menorquins que poetes lliguen directament amb els glosadors, en Vicenç Marí i en Joan Moll. Bueno, per cert, la cançó es diu Ressaca musical.

aquesta és la ressaca musical que hem escoltat per veu d'en Crit Junico, i lletra de dos glosadors. Hi ha que dir que els glosadors tenen facilitat, bueno, facilitat trebada, però que per enfilar paraules i per fer poemes i versos que normalment improvisen, però que en alguna ocasió queden enregistrades, com és aquest cas. I moltes vegades hi ha que dir que els grups folclòrics, quan canten les tonades, les jotes, o quan canten les fandangos, moltes vegades aquests fandangos són lletres que han fet alguns glosadors. Jo record a Ciutadella que Miquel Ametller moltes vegades havia fet això, gloses aposta perquè algun grup folclòric els incorporàs en el seu repertori dins un d'aquests fandangos. Per bé que després en els crèdits no sortia el nom del glosador, no? En aquest cas sí que hi surt, i ben fet, perquè és el que toca. Un altre cantant, que una altra cantautora, que normalment quan fa les seves cançons solia fer ús dels poetes, és, per suposat, na Maria Àngels Gornés. Na Maria Àngels Gornés va començar dins dels anys 70, allà després anar musicant cançons i fer concerts en la seva joventut, diríem. Després, més endavant, va gravar el disc que la va catapultar i que la va deixar en un lloc que ja ningú la pot baixar, com un disc emblemàtic i fantàstic, que és aquell Menorca Duck. I després, passats uns anys, després d'aquest seu fill, en Guillem Soldevila, hagi també pujat i sobreviscut dins el món de la música, ella també s'ha animat i ha tornat a fer alguns discos, algunes gravacions, quasi sempre acompanyades de seu fill o d'amics, no? Músics de sa família, i després, ara darrerament, ha gravat alguns discos que també venen plens de... ha seguit, diguem, en sa mateixa idea de recórrer els poetes. En aquest cas, anem a escoltar una cançó d'un disc de l'any 22, de fa no res, que es diu Ses ales obertes, on hi havia diferents poetes que ella va musicar, en Gumercint Gomila, en López, en Joan López Casanovas, i en aquest cas anava a posar una cançó d'en Francesc Florit Nin. Són dos poemes, un es diu Veles i l'altre es diu Barca, que na Maria Àngels Gornés va lligar tot amb una mateixa cançó. Anem a escoltar aquest Veles, Barca, de canta na Maria Àngels Gornés, i és un poema d'en Francesc Florit Nin.

Un poema d'en Francesc Florit Nin, cantat i musicat per na Maria Àngels Gurnes, de fa poc temps, del 22, ja ho han dit abans. Molt bé, anem a passar cap a un altre costat. En aquest cas, el poeta, escriptor, que es va musicar també, és en Bosco Fané, que és capellà, ell, actualment és el rector de Sant Esteve, i bueno, ha escrit molts de llibres, molts, té aquesta afició i a la vegada té un munt de gent que li agrada llegir les seves obres, i en alguna ocasió també es va dedicar i va publicar poemes. Un dels poemaris és Hores d'Àlit, que es va musicar. Posarem una cançó que vam fer d'un poema d'en Bosco Fané, que es diu Nadal Contradicció. Aquesta cinta, aquest disc que es va gravar d'Hores d'Àlit, es va fer de la següent manera. En Bosco havia publicat un llibre de poemes que és de Hores d'Àlit, no? Va regalar aquest llibre a diferents músics, perquè musicassin algun poema, si n'hi havia algun que li agradàs. Vull dir que, en principi, el músic el que havia de fer era mirar els llibres, si hi havia qualque poema que diu, mira, aquest poema m'agrada, i està bé. Li posava una música i tal i qual. Bueno, i d'aquesta manera van sorgir una sèrie de cançons que diferents músics van musicar. La cançó que posam avui és una cançó que xerra de Nadal, que, bueno, que no va ni bé, bueno, ja ho sabem, però en aquests moments, però que aquest poema xerrava de la contradicció de Nadal, perquè Nadal es celebra unes coses religiosament, però per altra banda el que se celebra té poc a veure en tota la lluminositat, en tota la, tot el mercat que hi ha darrere unes festes que en principi havien de ser d'un altre caire, no? Bé, té una curiositat, i és que el qui va musicar aquest poema va ser en Joan Mesquida, que és l'actual director de la banda de música de Ciutadella. Joan Mesquida va ser el qui va posar la música en aquest poema, i va ser el qui va tocar alguns dels instruments i va cantar aquesta cançó. És a dir, que això no se'n troba en gària de discos on sentiguem aquest director de la banda cantant una cançó. Llavors, més que res, és una curiositat que us vull compartir. Escoltareu cantar en Joan Mesquida, que és el director de la banda de Ciutadella, amb aquest poema d'en Bosco Fané. La cançó es diu Nadal, contradicció.

Bé, aquest que hem sentit aquí cantar és en Joan Mesquida, director de la banda Ciutadella. Crec que aquell moment encara no ho era, director. Molt bon clarinetista, molt bona gent, i que en aquest cas va musicar un poema i el va cantar en aquest disc, Música per Hores d'Àlit. Ens atracàvem en el final, anem encara amb un altre poeta important, que és en Joan López Casas Noves, que com sabeu, quan fa poemes els assignava com a Pere Xerxa, i des de que ha mort ara fa poc temps, s'han prodigat encara molt més els poemes seus, se'ls han recitat encara molt més i se'ls han versionat i cantat encara molt més que en vida. Així tot, anem a escoltar un tema que van musicar en el seu moment en Nico Espinosa, que és, com sabeu, que tocava el llaüt, guitarra, guitarrista, excel·lent músic, mercadòleg, component, membre fundador també del grup Subaida, i que amb aquest grup, en Subaida, van gravar aquest poema d'en Pere Xerxa preciós que es diu Romans dels Infinitius, i que això era, vam anar a veure l'any, el 2010. El 2010 van fer aquest disc, els discs de Sol de Mà. En els seus discos solen ser els discos de Subaida, una mescla de música tradicional arranjada de nou, amb poemes també seus, dins d'aquesta mateixa línia, un poc en plan així tradicional, folclòric, i també en moltes ocasions recorrien a autors menorquins com és aquest cas. Romans dels Infinitius, d'en Pere Xerxa, cantat per Subaida.

Molt bé, subai d'aquest romanç dels infinitius. Bé, i fins aquí hem arribat amb aquest passeig per als poetes menorquins, que bueno, és un tema que ja en altres ocasions havíem fet, de fer un repàs per diferents autors. En aquest cas avui hem tingut el gust, amb aquesta hora, de disfrutar d'un ranxo de poemes més, musicats per diferents autors, i ens han aportat, ja ho veus, una varietat instrumental ben curiosa. Res més, només falta despedir-nos, dir-vos adeu, i vos deixaré amb una cançó sorpresa, una cançó molt alegre, que jo m'agrada, que no vos dic que es diu el títol, però que xerra del turisme a Menorca. Bé, vos deixo amb aquesta cançó i quedem per la setmana que ve, que si Déu vol, mos entretindrem amb un altre contingut ben diferent en aquest d'avui. Hola, adeu, una forta abraçada a tothom. Adeu.

0: aquesta ocasió tenim a la Marina Planes. Marina, benvinguda.
1: Hola, què tal? Moltes gràcies per tenir-me aquí.
0: A tu per estar aquí, per aquesta conversa. Marina, en aquesta edició has portat un treball que hem estat xerrant abans, molt extens i molt intens, que també té un títol bastant inabastable, d'alguna manera. Cualquier cosa puede acabar con todo en cualquier momento. Háblame un poquito de esto.
1: Vale. Aquest títol forma part d'un projecte més extens, perquè no està acabat, però sí que és el títol de l'exposició que he fet aquest any arrel de guanyar el premi de Talent Illenc de fotografia del Consell de Mallorca. Feia molts anys que el tenia al cap, però bueno, a mi se'm coneix més per la meva faceta de treballar el tema del turisme. Jo treballo ja fa molts anys des de la postfotografia. És una elecció més bé biogràfica, ja que el meu avi va ser fundador de l'empresa Casaplanes, que va ser una empresa molt important de fotografia a Mallorca, que va fer la promoció del turisme i va ser, bueno, l'empresa més important dedicada a la promoció del turisme, i avui en dia tenim l'arxiu més important del turisme, que es podria dir, del món, que conté uns 3 milions d'imatges.
0: Wow.
1: I llavors, bueno, jo em trobo amb aquest arxiu tan, tan extens, i jo abans sí que feia fotos i vídeo, però quan em trobo amb això, pues decideixo, va ser molt difícil decidir-ho, però decideixo deixar la càmera i dedicar-me exclusivament a la meva pràctica artística, a fer pràctica d'arxiu.
2: Gris Mig, el podcast de fotografia del Menorca Dogfest. Ja disponible la temporada sencera a radiofarmenorca.com.

0: Bon dia, Paco, com estàs?
1: Beníssim, sobretot perquè, com bé dius tu, està ploguent.
0: Bon senyal.
1: Que ratgi.
0: Una cosa que no he dit, que Nagus és molt fan d'Ardara i tu vas ser productor d'Ardara.
1: Uau.
0: Coproductor.
1: Jo som molt fan d'Ardara.
2: Molt bé.
1: Si vols, fora de micro, podem parlar d'Ardara i d'en Macià, que ha fet un retrat... meravellós. Després m'ha passat el link.
2: Total, total. Sí, sí, jo de fet vaig descobrir a Macià d'alguna manera, el vaig conèixer a través de la pantalla per Ardara i trobo que és una pel·lícula que en el seu moment, ja l'he dit, està molt cansat en Macià de mi, però l'he dit moltes vegades, és una proposta molt atractiva que en el seu moment devia ser en tots els àmbits un risc, no? Una mica un salt del buit, segur, de fer una mica i com a productor. Mira, podem...
1: Ara que estem a la rotonda del Mercadal, a la vora la carretera, no? És a dir, la història divertida d'Ardara és que jo me'n vaig donar compte que ell era d'Ardara a dins del cotxe que anaven de Mo a Ciutadella. Ah! Tu ets d'Ardara! I però jo és extraordinari, és una pel·lícula a reivindicar, sí. I el que no és tant de reivindicar és que n'hi ha que diuen que en Macià i en Marlon Brando tenen un cert prescut, però crec que hi ha molta poesia, però poca realitat.
2: Depèn de l'època de Marlon Brando, potser
0: sí.
2: El...
0: Podria... Sí, l'època, la darrera època.
1: Hi ha una època de Marlon que va copiant en Macià, sí.
2: El Marlon abans del Padrino.
1: O el millor Marlon, hi ha la M i la Macià, hi ha la M i la, el millor per aquí, però... Jo no aprofundiria molt ni d'aquesta temàtica.
2: A més, és fort perquè està llampegant, no? I quan hem pronunciat el nom de... No de Marlon Brando, sinó de Macià Florit, ha llampegat.
0: Ha caigut un llamp.
2: Zeus dient-nos, esteu parlant d'un dels meus fills. Bueno, ja he de divagar una mica la cosa, no?
0: Perdonar per treure l'Ardara, però ho havia de fer perquè
1: no, ho has
0: tenim
1: de fer,
0: aquí és coproductor.
1: Ho has de fer.
2: Product placement, no?
0: Però bueno, estem aquí per un altre motiu.
2: Que es diu Compàs de silenci.
3: Cel·luloide, el podcast de cinema documental del Menorca Dogfest. Ja disponible la temporada sencera. Escolta'l a radiofarmenorca.com.

0: Cada cosa en el seu temps, amb el biòleg i divulgador Sam Pons.
1: Cada cosa en el seu temps, i a la primavera, Varella. Durant els mesos de març, abril i maig, sol arribar a les nostres platges un organisme ben curiós, la varella, un animal emparentat amb esborms o meduses. En realitat, són molts d'animalets que es junten i formen un disc flotador, ovalat, de color blau elèctric amb una petita vela molt característica. D'aquí que el seu nom científic sigui Velella Velella, d'on deriva el nom menorquí. Se solia dir que la varella provenia de rius d'Itàlia, però això no és cert. Es tracta d'un organisme totalment marí, és a dir, neix, viu i mor a la mà, seguint un complex cicle biològic. Empesa pels vents i els corrents marins, és habitual que arribi de forma massiva a les nostres costes. Quan es corromp, emana una olor forta i desagradable. La varella és inofensiva per a les persones. Només en determinats casos pot causar un poc d'irritació a la pell. Antigament s'emprava com a bromer per anar pescant canya. Es deixava secar en un lloc ventilat i es guardava. Per fer el bromer, la varella es remuava i després es via de ben picar. De fet, allà a pesqueres, on es pot veure un petit clotet com a resultat d'estones i estones d'haver picat. Els peixos que més se solien agafar eren saupes, càntares i morrudes. Així que ja ho veus, per segons qui, la varella pot resultar una cosa desagradable, però també pot ser un recurs si el sabem aprofitar. En qualsevol cas, la seva arribada és un fenomen natural, un espectacle més de la natura.

Gendà celebrava ses noces de Sareu. Aquell dia, el Gendà feu anar solla gran dins sa petita, no només per es bon nom del Gendà i de Sareu, sinó perquè sa novia era sa jove més polida de Menorca. A mitjan dinar, entrà dins sa sala de sa festa una vea mendicant, que tenia fama de bruixa, d'anar sempre despentinada i amb sa coa feta un ribó i fent sa garrossa de sa filosa. Rodà sa taula d'esconvit cantant sa novia del Gendà. Avui ella és en terra, demà serà la mà, bla, bla, bla, bla. Tots aplaudiren i Sareu li oferí un got de vi. «Beveu, voltros, beveu, ara que hi sou», digué sa bruixa, mentre se n'anava cantant sa novia del Gendà. Els convidats bevien, i com més bevien, més bulla i més set. Ja molts estaven més per jeure que per beure, quan, de cop i volta, entrà a ses cases un falcat de moros, que, obedients al jove patró, s'endugueren sa novia, sense mostrar a ella que li sabés gaire greu. La portaren a sa nau, a on l'endemà menjaria sardines. Trobant-se a prop de sa costa de Barberia, enmig d'un temporal, sa nau va fer naufragi i es perderen tots. Tots i sa novia també. La salvà un pescador moro i aquí començà el seu captiveri. 10 vegades pitjor que una bona mort. Passaren anys i anys fins que un dia sa novia, armada de coratge, va fugir des captiveri i des moros. Però vet aquí que sa nau que la tornava, volent-se refugiar a Cala Galdana, feu també naufragi. Sa novia et salvà i caminant terra endins arribà a un lloc demanant socors. Quan va sebre que es lloc eres del Gendà, se li trabucat seny. I de llavors ençà no feu més que anar de lloc en lloc, despellissada i enribonot, com una bruixa, cantar.

Ara mateix escoltarà una cançó de Suki Sopes, del seu tercer disc, Lo mesclat s'embull, publicat el 2026.

A continuació, una cançó d'Hereus de les Estrelles, del seu segon disc, Sabou d'Espoble, gravat el 2016.

escriurem història d'Espardetos.

0: Bueno, ja les tenim aquí. Beta Teatre està format per un bon grapat de dones, però avui tenim amb nosaltres dues d'elles. Com dèiem abans, na Fàtima Anglada i na Paula Arcibín, que ens venen a parlar d'un espectacle amb el que actualment estan viatjant per tot Catalunya. Es tracta de Dona i Arxiu, un espectacle que elles mateixes defineixen com un projecte atemporal de memòria democràtica. Tot seguit ens ho explicaran tot, però abans les hem de presentar com cal, no, Magdeta?
1: Home, i tant, clar que sí. Començaré jo amb na Paula Arcibín, capitana de Beta Teatre des del primer minut, co-creadora de tots i cada un dels muntatges que ha llançat la companyia. Actriu de les que deixen petjada, va venir des de Pàdua per quedar-se aquí, a Sa Nostra Roca, a Menorca. Després de 15 anys amb la companyia Colonna Infame, compromís que va combinar amb les peticions que rebia de diversos muntatges al Carnaval de Venècia. Na Paola és formadora d'arts escèniques i llenguatge corporal i ha introduït el concepte de cross-dressing pedagògic a la nostra illa. Benvinguda, Paola.
2: Gràcies, bé. Hola, hola, gràcies, bona tarda.
0: Tenim també que no ha vingut na...
3: Raquel,
0: però bueno, li enviem un petó molt fort des d'aquí. I al capdavant de tot això tenim la bruixa màxima del nostre regne, Donassa, des del minut zero. Ja te pots muntar una trobada de literatura infantil, com presentar un llibre, o te'l pot escriure també. O te la pots trobar a qualsevol bar de les nostres illes donant-li canya al vers. Pensa en un llibre que ella te'l compra per la biblioteca. Activista per naturalesa, documentalista de professió i escriptora de fets inacabats. Na Fàtima Anglada. Hola. Benvinguda.
3: Hola. Fem una aquelarre i tancar el micro, o què fa?
1: No, acabam de començar.
3: Ai, perdó, és que s'emoció m'ha pot a vegades. Benvingudes. Vaig aquí, totes estan fantàstiques.
0: Totes, això
3: veniu
0: pot ser.
3: Veniu cap aquí, totes les que m'us escoltau, i farem festa.

0: Gaby Missilevicius i Magda Timoner presenten Arizones, el programa de feminismes. Escolta el sencer a radiofarmenorca.com.
1: Biblioteca Fric, capítol 78, en el qual ratllarem d'una novel·la que és com un patiment bíblic, en el final del qual en surts com si haguessis entès qualque cosa de sa vida que ningú més ha entès. Alleujat i meravellat per continuar vivint. Una novel·la d'un estimable valor humà. Pot ser una de ses novel·les més humanes que llegireu mai. Aquest és el meu homenatge a totes ses mares amb Anna No, d'Agustín Gómez Arcos.
2: The one of us, the one of us, the one of us.

Tot seguit, una cançó de Guillem Sol de Vila, de l'àlbum Bronte, publicat per Satélite K el 2025. Un viatge fascinant pels poemes de les tres germanes Bront, escriptores que varen revolucionar la literatura anglesa del segle XIX.

0: Rondalla ve, rondalla va. Si no és mentida, veritat serà. Açò diu que era un rector d'un poblet que tenia una criada molt, però que molt trapacera. Sempre n'hi feia desgarrades, tenia el defecte de ser llarga d'ungles i aprofitava les estones que el rector tenia ocupades per menjar-se el més bo i millor que hi havia dins la casa. El rector se'n va arribar a cansar d'ella i un dia li va dir:
1: «Mira, he pensat que puc passar sense criada. He cercat un al·lotet per servir-me i crec que em bastarà. Ensenya-li el més necessari. Mostra-li tot el de la casa i quan ja ho sabrà, te'n podràs anar».
0: Ella ho contà enimorat i tan vendues com eren, van quedar pactats tots dos per fer-ne una en el rector. Agafà el criadet nou i li va anar mostrant totes les coses de sa casa, però malament. Li va mostrar al rector i li va dir que es deia el pare Santis Deis. I Salutet se'l va aprendre de cor, aquest nom. Després li va mostrar el llit i li digué que allò era es potestatis. «Mira, això són els xirimillis», li deia mentre li ensenyava els paucs. «I això són els escarabitatis», i li senyalava les sabates. Va veure el moix i li va dir que allò era el ratipoti i el foc la clarència. Li mostrà llavors la païssa i va dir que es deia el vitroc. El passejà pels carrers i li digué que eren les llongues llargues. Quan el va tenir ensenyat així, va avisar al rector que ja se'n podia anar i van quedar arranjats pel vespre. Ella, què fa? Fa venir l'enimorat i quan va ser ben fosc que tothom ja dormia, van ben carregar un ase de doblets, sobrassades, cuixots i tot el més bo i millor que van trobar dins sa casa. Quan ho tingueren carregat, fermaren un serro d'estop a sa coa del moix i li van pigar foc i van fugir de veres de veres. El moix, quan sense calentor de vet sa carn, parteix com un coet cap a sa païssa, on hi geia el criadet, que estava just davall l'estudi de rector, i pigar foc a sa pa. El petit, just que se n'entén, s'aixeca i se'n va a l'estudi de rector i per despertar-lo li deia:
2: «Pare Santis Deis, pare Santis Deis, vos qui esteu en potestatis, posau-vos a xirimillis i ets escarabitatis, que el ratipot hi vingut tot carregat de clarència ha tingut poca prudència i ha pigat foc en el vitroc. Pare Santis Deis, pare Santis Deis, vos qui esteu en potestatis, posau-vos a xirimillis i ets escarabitatis, que el ratipot hi vingut tot carregat de clarència, ha tingut poca prudència i ha pigat foc en el vitroc».
0: El rector, quan el va sentir, no el va entendre cap mot i es va girar cap a l'altre costat. Salutet, després corre cap en el balcó i comença a dir:
2: «Germans i parroquians, correu per les llongues llargues, que el ratipot hi vingut tot carregat de clarència ha tingut poca prudència i ha pigat foc en el vitroc. Germans, germans i parroquians, correu per les llongues llargues, que el ratipot hi vingut tot carregat de clarència ha tingut poca prudència i ha pigat foc en el vitroc».
0: Però la gent tampoc no es va moure. Ell fugia corrents i rectoria i rector va estar tot encès, i encara hi deu estar, si no ho han apagat. I darrere la porta hi ha un moix. Vet aquí que aquest conte ja s'ha fos.

mil gràcies aquell dia que tu, a Menorca, vas decidir viatjar. Encara record quan te vaig veure. La teua mirada me va deixar ben aturat. I saps què? Que començava a sentir coses. Crec que estava ben enamorat. I per això et voldria dir...

va dir: «Mas igual si amb els teus peus m'embrutes a tu vola, perquè veig a sa mirada passió que també amara, es qui canta en tu de vora». Li vaig respondre: «Res millor que en sora blava, quan el sol llepa sa cala, contemplar quan sa ruada abrigat els meus amics. No oblit que en aquest rodol s'hi arriba per un camí que qualcú va xermar ahir amb poemes molt antics. Aixecar el got i sentenciar: és aquí on jo vull estar. No tenir més ambició que cantar a sa matinada no és per jo cap deshonor. A tots els que han preferit altaveu de poca mida, a canvi de poder sentir l'eco d'una veu amiga, dedicam una cançó. Comunitat i germanor és així com s'edifica. Reconeix en un company allò que t'identifica. Peuades de Montserena que la mà esborra, graven rastres de claror per als que les enyora i diu: he vist un estel al cel com un presagi, portador de llum d'un astre centenari, invocant ancestres, nòmada de planetari. Fem passes petites, no volen anar fora, jo camin tranquil perquè sóc fresc i espontani. Després d'aquestes paraules es va geure per dormir i jo vaig quedar tot sol, però amb una cosa clara: d'arbres vells i bons amics no en té tothom que vol. Som la collita del que van sembrar ahir, i cuidant les flors d'un pati que no és gros ni ho necessita».

0: Un meteorit de dimensions bíbliques s'apropa a la Terra. És a prop. Molt a prop. Més a prop. Hòstia, està molt a prop. I a més és gegant. En poques hores tot acabarà i penses, ara què? Què passa en tota la vida que he anat construint al llarg dels anys sense gent que estim? Ha valgut la pena viure per al final no sobreviure? No és això la vida? Hauria de treure el mòbil per fer alguna story, un reel... Per a què? Qui el veurà? Ja s'acaba. Ja està. Som el Loreleu Manso i avui us contaré algunes coses de Meteorit, la cançó nombre 7 de Monstre Final.
1: Història d'un disc.

A Radio Far compartim cultura i música menorquina. Descobreix els programes a la carta a radiofarmenorca.com.

0: un hombre.
1: Benvingudes, benvinguts. Hola a tothom. Si heu seguit aquest podcast durant aquests anys, crec que puc dir que un poc em coneixereu. I bé, sabreu que un dels meus trets psicològics, que no és gaire de bon venedor, diré, és que no som gaire valent i, de fet, tinc una por de manual que no ha estat diagnosticada perquè no fa falta tenir un paper que digui que tinc tal por, ni tampoc tractada perquè no afecta la meva vida diària. Bueno, potser sí que afecta a l'hora d'anar a cercar esclat de sang. Aquesta falta de valentia es tradueix aquí en que no m'agrada gens el gènere de terror. He vist poquíssimes pel·lícules d'aquest gènere, però darrerament estic pensant en aficionar-me a aquesta casta de pel·lícules perquè diuen que crema moltes calories. No obstant això, de vegades he conegut la valentia, com amb l'amor, i m'he endinsat dins obres que hauria estat un pecat avermeles perdut per sa puta covardia. Començar amb un altre bloc de dos capítols. La valentia tampoc dona per molt més. Dedicat en el gènere de terror, òbviament amb elements fantàstics, i ho fem desenterrant una joia de culte que ha estat lloada per figures de tal envergadura com la del cineasta Luis Buñuel, la qual cosa ja mos dona una petita pista de lo que trobarem en el manuscrit trobat a Saragossa, de Jan Potocki. Jo som en Txec Pons i això és Biblioteca Freak.

I, abans d'entrar en el llibre, anem a tornar a donar unes dades. Més que de l'autor, de la història de la publicació del llibre, perquè crec que podria ser una altra història d'aquesta grandiosa obra. El manuscrit és l'única novel·la de l'escriptor, historiador, científic, pertanyent a la noblesa polonesa Jan Potocki, qui va començar a escriure la novel·la el 1797, però que mai va veure publicada pel seu suïcidi. La publicació pòstuma es va produir a principis del segle XIX en dues parts i qualque edició completa va introduir canvis i edicions per part de l'editor. La seva publicació va romandre pràcticament en l'anonimat com un fantasma coneguda per uns quants literats, fins al punt que alguns d'aquests escriptors van plagiar històries del llibre, com Gerard de Nerval, Washington Irving o Charles Nodier. No va ser fins a meitat del segle XX que l'obra comença a adquirir notorietat gràcies al treball de recuperació d'un parell de crítics i estudiosos literaris i, sobretot, a partir de l'adaptació cinematogràfica que el director polonès Wojciech J. Haas va fer de l'obra el 1965. Per aquest capítol, comentarem una versió de 1810 basada en un manuscrit inèdit trobat a Polònia el 2002, que ofereix una visió un poc diferent a les edicions fins a aquell moment publicades. Més acabada, més completa i, per lo que es veu, un poc més melancòlica. Com podeu sentir, una història de publicació en què tenim mort, fragments i diverses i diferents versions i narradors. I què trobarem en aquest manuscrit? Era un manuscrit espanyol. Jo sabia ben poca cosa d'aquesta llengua, però tanmateix l'entenia prou per adonar-me que aquell llibre podria ser curiós. Parlava de bandolers, d'aparicions, de cabalistes, i res no podia ser tan adient per distreure'm de les fatigues de la campanya com la lectura d'una novel·la estranya. Convençut que el llibre no tornaria a mans del seu propietari legítim, no vaig dubtar a quedar-me'l. Manuscrit trobat a Saragossa comença amb una advertència, a la qual pertany aquest fragment, una advertència temàtica, estilística i estructural. Estem davant d'una història de fantasmes, estranya, i d'un relat dins un relat, però això darrer ho mirarem més endavant. Un soldat polonès, batallant a les ordres dels francesos durant el setge de Saragossa, troba un manuscrit. L'oficial és fet presoner, però aconsegueix quedar-se el manuscrit, ja que conta la història, quasi un segle abans, del noble Alfons Van Worden, parent del militar que l'ha capturat. La història d'aquest noble explica la seva travessa per Sierra Morena cap a Madrid, per posar-se sota les ordres del rei Felip IV, rei d'Espanya des de 1700 a 1746. Però el que havia de ser un simple viatge es convertirà en un autèntic malson. El que havia de ser un relat de viatges es transforma en un relat de terror. Aquesta és la sinopsi d'aquesta novel·la, que diria que és la més senzilla i clara fins ara de tota aquesta biblioteca radiofònica. Però aquí comença lo interessant. El manuscrit trobat a Saragossa està escrita seguint la tècnica de relat emmarcat, o mise en abime, literalment posat a l'abisme. És a dir, un relat dins un relat dins un relat, a la manera de les matriosques o nines russes, que veu tant de les mil i una nits com des de Camaró de Boccaccio o com de els contes de Canterbury de Chaucer. La particularitat d'aquesta novel·la és que una de les seves històries pot contenir una altra història que,
alhora, mos du a una altra història que també integra un altre relat que alhora connecta amb la primera història. Històries que s'interrompen i que es continuen posteriorment, que et superposen. Un abisme en espiral que m'ho xucla en el seu interior per conduir-mos a un relat sense fi. Fins al punt que, com a lectors, perdrem la noció de realitat, de la mateixa manera que li passa en el protagonista. Mos trobam davant d'un joc exquisit i extraordinari, un laberint que l'autor va teixint i construint en diferents jornades d'aquest viatge, dividides en 6 de camarons, és a dir, que estem en un viatge de 66 jornades, una estructura amb una gran riquesa de nivells i interpretacions i recursos narratius, en què trobarem cultes iniciàtics, conspiracions, cabales, xeics i princeses musulmanes, contrabandistes, lladres, caps de tribus gitanes i un llarg, etc. Així com una galeria de personatges molt singulars que van contant les seves vides i que van intercalant les seves aparicions. Uns personatges que compten la seva història, però que no l'acaben. Gaudeixen recreant la seva història, que es mesclen, se succeeixen i avancen per varis episodis. S'explicaven coses molt estranyes dels dos germans que havien estat penjats. No se'n parlava com d'aparicions, però s'afirmava que els seus cossos animats, per no sé quins dimonis a la nit, es despenjaven i abandonaven el patíbul per anar a afligir els vius. Això passava per ser tan cert que un teòleg de Salamanca havia fet una dissertació en la qual demostrava que els dos penjats eren una mena de vampirs i que una cosa no era pas més increïble que l'altra, i això als més incrèduls no els costava gens d'acceptar. També corria la brama que aquests dos homes eren innocents i, com que havien estat condemnats injustament, se'n venjaven amb permís del cel en els viatgers i els habitants del voltant. El manuscrit és una escartejada de gèneres. Com ja he esmentat abans, és una novel·la de viatges. El protagonista s'ha de traslladar d'un punt A a un punt B, però en la qual es mescla la novel·la gòtica, amb una ambientació sobrenatural, de vegades grotesca, de vegades macabra, plena d'aparicions, de crims i de disputes, d'amors i d'immortalitat, de bruixeria, esoterisme i pillatge, creant així una atmosfera que frega el terror. Però més tos de terror haurien de ratllar d'estranyesa, sobretot perquè l'he pogut llegir. Una estranyesa exòtica, que se mos apareix com aquests esperits de la novel·la, perquè la història no transcorre en països llunyans, dels quals només n'hem sentit històries màgiques, sinó que està situada en el nostre país, en llocs que perfectament podríem visitar. Jo, per la meva part, crec que no ho faré. Per altra banda, aquesta ambientació terrorífica dota la novel·la d'un hàlit de misteri, el primer del qual ja mos apareix a la introducció, a l'advertència abans esmentada. És aquest manuscrit real o només una ficció? Uns misteris que s'intentaran dotar de sentit, tot i que aquesta recerca de sentit mos condueixi a l'ambigüitat. Uns misteris estranys i extraordinaris que estan decorats amb mites medievals i de santitat i amb el folclore espanyol, que amb aquesta fragmentació i superposició de les històries, sense cap criteri lògic, com ja he esmentat abans, tindrem com a resultat una Espanya de malson. En aquesta elevada cadena que separa Andalusia de la Manxa, no estava llavors habitada,
sinó per contrabandistes, per bandits i per alguns gitanos que tenien fama de menjar-se els viatgers que havien assassinat. D'allí el refrany espanyol: devoren els homes les gitanes de Sierra Morena. I ja per tancar aquest punt de gèneres, el manuscrit trobat a Saragossa es pot interpretar com una Bildungsroman, una novel·la d'aprenentatge, al cap i a la fi. És la història d'un jove inexpert que va aprenent què és sa vida. També podríem ratllar de novel·la picaresca, i aquí citaré el Lazarillo de Tormes. Un element, l'humor, que vesteix sa novel·la de gran vitalitat. Bergants xafarders, espadatxins fatxendes, savis que estan com a cabres, famallers i un etcètera infinit de personatges que són vistos sempre amb sa justa ironia, sense que perdin el seu encant o rareses. Una mescla de molts ingredients, millor que el gaspatxó. El manuscrit és una novel·la juganera, un joc sense normes, totalment lliure. En ell hi trobarem suggerit lesbianisme. Hem de pensar en quina època es va escriure. Triangles amorosos, amor incestuós, homosexualitat, travestisme, etc. Però sempre tractat de forma respectuosa i tolerant amb totes les maneres de pensar i de viure. Un missatge a aquest darrer que vull recordar i enfatitzar: respectar i tolerar totes les formes de viure i de pensament. Uns valors que cada dia es van perdent més endins de sa tassa del vàter. Una obra que, no vos enganaré, és difícil de llegir, més que difícil, complexa, però que està escrita amb una prosa exquisida, una lliçó d'escriptura. Per tot això, el manuscrit trobat a Saragossa és una obra que continua vigent i molt viva, igual que els nostres fantasmes. Em va semblar que no estava ben despert i que tenia un somni desagradable. Vaig tornar a tancar els ulls i amb la memòria vaig buscar on havia estat el dia anterior. Aleshores, vaig sentir que unes urpes s'enclavaven a les costelles. Vaig veure que un voltor s'havia instal·lat damunt meu i devorava un dels meus companys de llit. El dolor que em causava la impressió d'aquelles ungles em va acabar de despertar. I fins aquí el capítol d'avui. Tornem la setmana que ve amb un poc més de terror, sense cap casta dubte, més intens. Un terror amagat des de temps atàvic, oblidat, esgarrifós, que sí que mos farà cremar calories i que mos farà demanar-nos: m'agrada sentir por? Moltes gràcies per escoltar-nos i mos sentim a ses paraules escrites.

Acabam d'escoltar Guillem Sol de Vila en una cançó del seu àlbum Bronte, publicat per Satèl·lit-K el 2025. Un viatge fascinant pels poemes de les tres germanes Bront, escriptores que varen revolucionar la literatura anglesa del segle XIX.

A continuació, escoltarem la cançó Xalalala, de Tremendamente.

la Ràdio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Ràdio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Ràdio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Ràdio Far.

sigut per aquesta autopista nocturna, on el que menys importa és l'estabilitat que no tinc. El cementiri del barri i una rambla que baixa a la platja buida de l'hivern. L'autopista dins l'autopista de vidre, la vida transparent que es dissipa en sinuosos grisos. Senyalitzacions fluorescents i tot allò que es volatitza mentre el cicle

Dins l'autopista ja no sóc res, una ràdio que no funciona, la saliva seca del pes sense tu. Dins l'autopista ja no sóc res, una ràdio que no funciona, la saliva seca del pes sense tu. Sortides de l'autopista cap a petites ciutats que no sé com són,

la veu en el rum-rum del motor, un blues rescalfat en un piano sol. Sona l'orgue de l'adeu en el rum-rum del motor, un blues rescalfat en un piano sol.

dedicat a tots i cadascun dels animals que passen malament en aquest món, va per Valtrus. Tancat dins una cel·la d'un artístic circ d'Europa de l'Est, som un de tants que espera que ja mor l'arribi suau i molt prest.

fet sempre, anys i anys i anys i anys i anys i anys i anys, allò no deixava de ser una merda. I que sa merda, tant per jo com per vosaltres. Ei, però és que jo era. És que jo era.

Tot seguit escoltarem un tema de Rudimentari, del disc Mala Herba Sempre Creix, publicat el 2026 per la discogràfica Guspira Records.

0: Ràdio Far, la ràdio cultural de Menorca. Apunts literaris, amb Blanca Noguera.
1: Lector o lectora de Ràdio Far, a què esperes per començar un llibre? El primer contacte dels fiats i fietes amb la seva literatura acostuma a ser per via oral. Quantes meravelloses rondades han sentit postrats a la falda dels nostres majors? La meva àvia n'era molt de contar contes i rondades. A jo me n'agradava una, en especial, que amb els anys, la veritat és que n'han perdut tots els detalls. Ella deia que era la rondada en Catorzillo i era una mescla entre un patufet i una espècie de Lazarillo de Tormes. Era un fiat molt pillo que tenia diferents amos, es trobava amb animals, amb una senyora major i no sé què d'una butxaca. No sabeu la llàstima que me fa haver-lo oblidat, perquè he investigat allà on he pogut i mai ningú me n'ha sabut dir res. És molt trist pensar que hi ha un coneixement que es perd en la gent que se'n va d'aquest món.
0: Apunts literaris. Escolta més recomanacions literàries a les nostres xarxes socials i a radiofarmenorca.com.

0: Què en pensa n'Esperança Camps d'aquesta novel·la 7 anys després d'haver-la publicat?
1: Bé, si m'ho permets una precisió. El tema de novel·la negra tal vegada l'hauríem de discutir una mica. Sí que es veu que està dintre d'una col·lecció de novel·la negra que es diu Llibres del delicte, però doncs d'uns anys ençà la novel·la negra crec que se li han romput bastant les costures i emmet, és a dir, emmet com una barreja de gèneres bastant, no, bastant més ample del que podríem pensar en els anys 80, no? Al principi de tot hi ha un crim, enmig intentarem descobrir-lo i al final sabran qui ets assassí. En aquest cas, això, La Draga està publicada per circumstàncies en aquesta editorial, que és una editorial que fa coses molt, molt guapes, però jo no la considero una novel·la negra en cap cas, la considero una novel·la sense adjectius. I me demanaves això 7 anys després, no? 8 o 9, després d'haver-la escrita, no ho sé. La veritat és que no l'havia tornat a llegir, ara és aquest retrobament, no?, amb aquest programa que fas, m'ha permès tornar-hi, i he tornat, i tal vegada llegida ara m'ha obert tal vegada una visió que jo no tenia quan la vaig escriure, que és una cosa que supos que passa a molts escriptors, que no només me passa jo, que quan escrius perquè estàs en aquell moment escrivint, però tampoc no vas més enllà. En el meu cas, jo no sé moltes més lectures, simplement escric, no? I el que va sortint, va sortint. Però si ara jo he estat capaç d'allunyar-me, pensar que no l'he escrit jo i pensar que l'he escrit una altra persona, i des d'aquesta Menorca de l'any 24, tal vegada té unes altres, bueno, unes altres connotacions que no tenia quan la vaig escriure, no? No sé, a tu què t'ha semblat?
0: Jo m'ha semblat una novel·la que fa una cosa que és molt interessant. Clar, jo he de començar dient que com a filòleg caic en un dels mals que tenim els filòlegs, que és o historiadors de la literatura, que és intentar encasellar.
1: Això fa molta por. Els escriptors et fa por, això.
0: Però, per altra banda, com a lector, sí que m'ha agradat molt és que aquesta familiaritat d'aquest espai, que no deixa de ser un espai fictici, que no existeix, però que és estranyament familiar, tot i que moltes vegades, quan intentes trobar connexions en la realitat, la novel·la s'encarrega també de trencar un poc aquestes expectatives. I això jo ho trobo molt, molt interessant com a lector.
1: M'ha passat igual, que tampoc no m'havia donat compte, en la darrera novel·la que he publicat, en La Por, també hi ha aquests escenaris que molta gent els identifica, però que jo també els faig lletjos. No sé si... No m'he fet una anàlisi, no? Però de com escenaris que tu pots reconèixer, bé, i que en teoria són polits, són guapos, hi ha una certa bellesa en aquests escenaris, jo tinc la tendència a fer-los lletjos. Se posaria aigua bruta, contaminació... I m'ha passat en les dues darreres novel·les que he publicat, perquè a pesar que fa 7 anys aquesta era la penúltima, m'ha passat igual, no? I ja com t'ho dic, llegida ara l'any 24, he pensat si no és un mecanisme de protecció, d'autoprotecció o de protecció d'aquesta illa on vivim, no? És a dir, no vingueu que és molt lleig, no vingueu que està bruta, no vingueu que no sé què, les platges són lletges, no? Dic d'una manera molt infantil i molt, molt senzilleta, no? Però me feia la feta quan t'ho llegia que pensava, què has fet aquí, no? I, ostres, m'ha semblat curiós.
2: El poeta Ismael Pelegrí s'estrena a Ràdio Far amb Lectures Retrobades, un programa per aproximar-nos a la literatura menorquina. Escolta'l a radiofarmenorca.com.

0: Un far de llibres amb Dolors Boatella.
1: Ei, som Dolors Boatella i això és Un far de llibres. Ja sabeu que aquests dies són dies que a les llibreries rebem moltes caixes plenes de novetats literàries. I per què? Doncs fàcil. Les editorials durant aquest període posicionen aquells llibres i autors que podran ser més recomanats per la campanya de Nadal. Entre les novetats que han sortit ara, destacaré alguns títols, com ara Punt de no retorn, de Maria Climent. Ja sabeu, l'autora de A casa teníem un himne i Gina torna amb una història de crisi existencial, de posar-nos al centre de la vida i d'alliberament sexual. També Tatiana Tibulek, després de l'èxit de l'estiu que la mare va tenir els ulls verds, torna amb una altra novel·la autobiogràfica intensa i colpidora. I dues novel·les distòpiques que ens volen fer reflexionar sobre temes d'actualitat. Xerro de l'antropòloga, d'Ada Castells, o El preu de néixer, de Laura Gost. Amb dues autores, per cert, seran a la 21a Fira del Llibre en Català de Menorca, que enguany se celebra a Maó els dies 23 i 24 d'octubre. 23 i 24 d'octubre a Maó. Però també en clau menorquina celebrem novetats. Per exemple, ja trobareu a les llibreries també un assaig de l'historiador i col·laborador de la revista Posidònia, Miquel López Gual. Dones en guerra, mobilització, resistència i repressió a Menorca, del 1936 al 1945. Un llibre que mostra de quina manera les dones de Menorca varen participar activament en la vida política, en les organitzacions antifeixistes, en la sanitat, l'educació i les xarxes de solidaritat que varen sostenir la rereguarda durant tota la Guerra Civil. També explica les conseqüències de la derrota, és a dir, la repressió, l'empresonament, el control social, la fam i les diverses estratègies de supervivència desplegades en anys més que difícils que van ser el franquisme. Més que mai, aquesta reivindicació a través d'aquest assaig. Aquest assaig el celebrarem aquest divendres mateix, aquest divendres 16 d'octubre, a les 7:30. Farem la presentació aquí, a Bada Llibres, a Ciutadella. Ja sabeu, al carrer de Sa Carnisseria 24. Perquè aquest mes d'octubre, aquí a Bada Llibres, el dediquem a dues activitats reivindicatives. Una, que és aquesta, a través de la memòria històrica, i, com sempre, la reivindicació de les dones al llarg de la història, que queda sempre en un segon pla, i ha sigut imprescindible. I també en aquesta línia, reivindicativa, el dissabte, aquest dissabte 17, a les 7:30 també, organitzem la presentació del disc del grup balear Terra i Sal, un grup de folk amb lletres crítiques amb la massificació turística i per la lluita pel territori. Sonen superbé. I si veniu, vos convidem, a més, a una cervesa Graham Pierce, artesana de proximitat, menorquina i boníssima. Tot això també a les 7:30. I vos hi esperam. Res, que ja veieu que són mesos d'actualitat, de preparar l'agenda, de tenir-la a mà, i que em connectaré prest de nou amb altres per moltes més mogudes literàries.

A Radio Far pots escoltar l'arxiu musical més extens de música de Menorca. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

Tinc un calaix ple de records i de poemes, paraules tendres, cartes d'amor que tu escrivies.

Acabam d'escoltar Guillem Sol de Vila en una cançó del seu àlbum Bronte, publicat per Satèl·lit EK el 2025. Un viatge fascinant pels poemes de les tres germanes Bront, escriptores que varen revolucionar la literatura anglesa del segle XIX.

0: Woo!
1: Seguidament, Pele Punk autor amb una cançó del disc No Playa No Beach del 2019.

de festejar. Ho nego al Britxella i quan tornava cap a casa, prop de Sant Roc, s'ha trobat el llangardaix de Lucky Fire Autostop. Bon dia i alegria, benvinguts.

hippie. No sabia si era de Reus o de Terrassa, però ella de recuerdo li ha donat una fugassa.

Benvinguts, benvingudes a la segona temporada de Lectures Retrobades, el podcast de Ràdio Far protagonitzat pels llibres, pels escriptors i pels lectors. Qui us parla, Ismael Pelegrí, us proposa fugir de la dictadura de les novetats literàries a través d'un programa de conversa tranquil·la en el qual visitam els llocs des d'on escriuen alguns dels autors menorquins més destacats per recomanar-vos llibres dels nostres convidats i d'altres escriptors amb l'objectiu de posar-los una altra vegada en circulació. Volem engrescar els oients a transitar pels paisatges literaris que ofereix la lletra impresa, perquè estem convençuts que en gaudiran la passejada. Obrim una nova pàgina, idò, de Lectures Retrobades.

0: El pas del temps genera evidències tangibles en els objectes. Els estrats es superposen i els més antics resten colgats, camí de l'oblit. Es fa difícil recuperar-los. Ho dic, tot això, que no deixa de ser una reflexió pseudofilosòfica de barra de bar, perquè avui visitem un pis funcional i còmode del maonès barri de les Tanques del Carme, un tercer sense ascensor que convida a practicar, tant si vols com si no vols, la màxima llatina del mens sana in corpore sano que proposava Juvenal a les seves sàtires. L'espai que ens acull està molt ben adaptat a les necessitats de les persones que hi habiten. La taula del menjador esdevindrà durant un temps un estudi improvisat de gravació. Però mentre es desenvolupi aquest episodi de lectures retrobades, no deixaré de sentir una mena de déjà vu constant que em manarà a contemplar l'estança on ens trobam amb una mirada escrutadora, arqueològica fins i tot. Fa poc més d'un quart de segle hi havia estat més d'una vegada en aquest pis. Hi habitava una altra gent, molt coneguda. La decoració era una altra. Fins i tot, algun envà de l'antiga construcció ha desaparegut per obrir espais nous. Les vistes, però, no han canviat gaire bé. Intent, maldestrament, superposar allò que havia estat aquell lloc damunt la imatge actual i l'exercici esdevé fallit. Els estrats antics romanen a la memòria i resulta que aquesta no és de fiar. Em costa veure el que va ser damunt del que és. Així tot, aquesta evidència dels estralls del pas del temps resulta una mena d'epifania, una il·luminació, tot just avui que visitam el lloc, i ho direm entre cometes, on escriu Carlos Minuchin i Vilafranca. Bon dia, Carlos. Moltes gràcies per acceptar la nostra convidada.
1: Molt bon dia.
0: Som a Ca Teva, amor. És aquest un espai on escrius habitualment?
1: Sí, bé, ara som a la taula del menjador de Ca Nostra i és un espai on jo escric habitualment, però no va ser el lloc on vaig crear Corrupció de la matèria, que és un poc el llibre que avui comentarem, sinó que el vaig escriure quan era a Eivissa, fent de professor interí, que, com molts dels meus companys docents, em vaig haver d'emigrar cap a terres eivissenques. Però és igual, perquè per jo l'espai de creació literària són els llibres. La meva manera de crear, de fer poesia, comença amb una cabòria que jo tinc durant el meu pas del dia. En algun moment hi ha alguna reflexió, algun pensament que queda enganxat, per dir-ho de qualque manera, i que jo necessit dir, i trob amb una veu poètica la manera de dir-ho. Però després, tot i que potser dins del cap surt un vers o qualque idea o sentiment, de vegades no té ni paraules, sí que és entre llibres on neixen els meus poemes. És a dir, jo si tinc la necessitat de dir un poema, jo m'abracen els amics. Me'n vaig a la biblioteca, a la llibreria que tingui més a prop i agaf llibres i et zop. I aquesta taula mateixa ha estat moltes vegades plena de llibres i la meva escriptura sempre comença amb una lectura. I jo vaig llegint i és curiós com i trob la sintonia. Saps allò que a vegades penses en una cosa i sembla que tot el món ratlla d'allò, no? Això passa molt quan has de tenir un fill, no? Que de repente tot veus papàs i dones embarassades. Això me passa en minúscul quan tinc una idea en concret, de sobte veig que tots els escriptors que m'agraden en aquell moment en ratllen i no es veus, perquè jo tinc allò dins el cap i neix el poema. O no. De vegades queda només amb una lectura, però bueno, com a mínim ja he fet la xalada de llegir, per això és un joc que de vegades és obsessiu i de vegades no. De vegades és plaent i de vegades es torna... De vegades hi ha malestar fins i tot en aquell moment, però neix una necessitat.
2: Bicicleta. Quan es feu gran, quedà la bicicleta abandonada. Per no llançar-la, vam deixar-la al pati, sense recer. Cada estació obria noves escletxes a les cobertes i la humitat, que no era poca en aquella casa, aixecà la pintura deixant el rovell en descobert. Entre les ortigues que l'engoliren, el sol enallimant colors que un dia foren llampants. Tanmateix, la mirada s'acostuma a no deturar-se en l'envellir patètic de les andròmines que tenim per casa. Els records romanen encara en el sutge rogenc que va deixar aquesta taca inesborrable a terra. Créixer és assistir a molts adeus involuntaris.

0: Lectures retrobades és un espai que vol parlar de llibres, però deixant de banda les obres que són novetat editorial. Volem donar una segona oportunitat a títols, la lectura dels quals considerem totalment vigent i que per això mateix recomanable. Es tracta de títols que han superat el veredicte del jurat literari més implacable que hi ha, que és el pas del temps. En el cas de Carlos Minuchin, com hem dit, avui ens centrarem en Corrupció de la matèria, un llibre publicat el 2019 per l'editorial pollencina El Gall. N'acabam d'escoltar el poema La bicicleta, llegit pel seu autor. El 2005 havia estat finalista del Premi Art Jove en 30 poemes llançats en l'aire. 12 anys més tard, el 2017, va quedar finalista del tercer Premi Illa de Menorca de Poesia. Ara bé, el gran salt literari de Carles Minuchin es dona quan guanya el Premi Vila de Lloseta de Poesia Jove amb aquest llibre Corrupció de la matèria, que apareix publicat a Pollença fent part de la icònica col·lecció Trucs i baldufes de l'editorial El Gall. El seguiran, un any després, el 2020, en què també participa al Festival Poètic Illenvers, els llibres Magma, obra guanyadora del Premi Joan Duc de Poesia per Joves Escriptors, publicat a Juneda, en Terres de Ponent, per l'editorial Fonoll, i Granit, Premi Pont Vell de Poesia Vila de Montblanc de 2021, publicat per la lleidatana Pagès Editors un any més tard. Podem parlar d'uns anys pròdics i intensos de creació poètica, als quals cal afegir el Premi de Poesia Illa de Menorca de 2021, en blau, un magnífic homenatge a Gumersind Gumila, que es pot llegir al volum col·lectiu Blau i els poemes finalistes del 8è Premi Illa de Menorca de Poesia, publicat per Editorial Menorca i El Diari, el 2021. De llavors ençà, però, sembla que aquest filòsof que es dedica a la docència s'ho pren amb més calma, almenys pel que fa a les publicacions literàries. Bé, Carles, repassant el currículum, veiem que només has publicat poesia.
1: De moment.
0: Sí, de moment. Ja és interessant. Per què aquest gènere?
1: Probablement perquè de molt petit, de sempre, jo, bueno, sempre, tal vegada és massa temps, però des de molt petit veig que hi ha moments a la meva vida on i tenc una mirada que és poètica. I a mesura que vaig anar aprenent què era la poesia, escola, institut, sempre m'hi he anat retrobant, sempre l'he anat cercant. Jo record moments polits a les biblioteques on tal vegada jo havia anat a cercar un llibre, una novel·la, i passar davant la secció de poesia i dir, van callar. I no només, sinó vivint, també, moments d'encandilament, d'observació, de contemplació de sa natura, de sa vida, de coses que anaven passant, doncs jo hi trobava en sa poesia una manera de dir-les, de relligar-m'hi, per dir-ho de qualque manera, de connectar amb aquella part d'un jo que no es manifestava de manera explícita en el meu dia a dia. I la meva eclosió literària, com has dit, jo no la vaig viure tampoc així. Sí, a nivell de publicació i de feina editorial, és evident, però jo sempre m'he considerat vinculat amb una mirada poètica des d'una naturalitat molt, molt senzilla, sense més.
0: Sí. Bé, així tot, fa no res, acabes de dir que bueno, o no has tancat la porta a altres gèneres.
1: Sí.
0: De fet, també escrius narrativa, assaig, teatre,
1: sí,
0: altres gèneres, no?
1: Sí, sí, he fet alguna prova en narrativa, però mai del tot sèria, és cert. Encara me veig en temps de provar-ho, perquè tinc moltes ganes d'endinsar-m'hi amb una prova narrativa. I també algun text d'assaig tenc, però que encara no he trobat el fil d'encaminar-se cap a un llibre sencer. Són gèneres, tots dos, tant la narrativa, la literatura, més, pròpiament dita, com s'assaig, són dos gèneres que també m'interessen, però es ve que el gènere de la poesia sempre m'ha permès començar i acabar. És a dir, la necessitat de resoldre la trob més efectiva amb el gènere de la poesia. De resoldre per jo, de resoldre pels altres, de comunicar un missatge concret, destilat. La poesia és un destilat, no? Hi ha tot... Jo tinc aquesta sensació que neix d'una gran incomprensió i acaba amb una cosa concreta, que pot ser qüestionable, evidentment, sempre, que pot ser, que accepta moltes lectures, moltes mirades, que no té un sentit tancat, i jo això me resulta còmode, m'atreu, i crec que la poesia permet dir moltes coses que no poden ser dites en cap altre gènere, ni de cap altra manera, de sa vida, rellam, també, no? I per això m'ha interessat i m'ha seguida interessant, crec que sempre, el gènere poètic.
0: I pel que fa a aquest gènere, ara ja fa uns anys que no has publicat, però així tot, hi ha un... tens algun projecte en marxa? És una pausa? És un fins després? És un... vaig fent però a un altre ritme?
1: Sí, jo m'agradaria ser qui decideix quan es publiquen els llibres meus i quan es... I no és així. Jo he tingut la sort de publicar 3 llibres amb 3 editorials importants gràcies a 3 premis literaris que vaig tenir la xamba de guanyar en el seu moment. I després d'aquests 3 llibres em vaig acabar un altre, que no va tenir aquesta sort i que és un llibre que a més he anat treballant, que no va guanyar cap premi, he tingut l'oportunitat d'anar-lo engreixant i polint. I a dia d'avui n'estic molt content, no està publicat, però jo el tenc i supos que en algun moment veurà la llum. Però no l'he volgut autopublicar, cosa que seria del tot factible, per 2 motius. El primer, de no autopublicar-me, és perquè pens que la feina amb un editor és magnífica, no me la vull perdre. Només publicaria aquest llibre després de la correcció d'un editor que en sepi, que s'hi dediqui, perquè respect moltíssim la feina dels editors, que crec que fan millors els llibres i poques vegades se'n ratlla de lo polit que és una bona feina editorial. I segona, que requeriria d'un gran esforç per part meva a nivell social, no? De presentar el llibre a moltes bandes i intentar donar un bon recolzament en aquesta editorial. I aquests anys he estat ocupat en la criança d'un fiet i també estudiant oposicions, fent-me un poquet mestre, no? Que a dia d'avui ara fa 6 anys que som professor, però no fa tants, i aquests anys m'he dedicat també a altres coses a nivell professional i familiar que han fet que la cosa estigui un poc aturada, però jo no he deixat d'escriure.
0: I els lectors tindrem sort algun dia de poder tastar el fruit d'aquest esforç que no has abandonat, però que canviat un poc de ritme, diguéssim.
1: Sí, jo hi confio que sí. Es ve que el primer any, com que van ser 3 anys seguits de publicar, el primer any que no vaig publicar res, ho vivia amb un pot d'angoixa, de dir, hauria de publicar, hauria de fer alguna cosa. I després me vaig convèncer, crec que encertadament, que les coses passen quan han de passar i es fan així com toca quan no són forçades, no? I així serà.
0: Sí. Fantàstic. Fem, per tant, un boc cap enrere avui. Anem a aquest llibre que va guanyar el Premi Vila de Lloseta de Poesia Jove el 2019. Com el veus, aquest llibre, aquest debut? No és exactament debut, però d'aquesta etapa més pròdiga. Com el veus, ara que han passat gairebé 6 anys després d'haver-lo publicat, quina valoració em fas? Com t'hi veus? Sí.
1: I de jo el llegesc i m'agrada. I penses, el llibre que hagués escrit? I n'estic molt content. I me passa amb els altres 2. És bé que hi ha versos i algun poema fins i tot que el canviaria, però això m'ho quedo per jo i no ho dic gaire. Però en general és un llibre que del qual n'estic molt content. Pens que si cau en ses mans d'algú que li agradi sa poesia, pot passar una bona estona explorant sa temàtica que s'hi reflecteix, que és el pas del temps, és sa denúncia social, és sa cruesa de sa vida i a la vegada un pot de llum d'esperança també. I sí, més o manco, el veig bé. És cert que està bastant mal distribuït i és mal de trobar. És molt de comentaris que se m'han fet és que mal de trobar corrupció de la matèria, el deman no m'arriba i de més, i això se m'escapa bastant d'aquest tema perquè no me n'encarrec jo de distribuir-lo. I
0: no, però aquest és, ja un, és un mal endèmic, és de la distribució de llibres que costa que siguin allà,
1: sí,
0: que el potencial lector el pugui tenir a l'abast. Ho salvam en forma de biblioteques públiques, però bé, no...
1: Sí, sí.
0: Està molt bé, però és un llibre que hauria de ser encara...
1: Sí, jo ho entenc.
0: Fàcilment adquirible, com a mínim, a llibreries aquí a Menorca.
1: Sí, no vull ni que sigui una queixa, perquè no me pertoca jo fer-ho. Entenc que el món editorial té les seves exigències de negoci i la novedat sempre nutreix la gent que hi fa feina i, no? I ha de guanyar sou. Hi ha un volum de publicació tal vegada excessiu a dia d'avui, passa a la societat en general on l'exigència de qualitat de vegades és molt baixa i premia la quantitat per damunt de la qualitat. És mal de fer trobar, de vegades trobar un bon llibre. I jo no dic que el meu sigui un llibre excel·lent tampoc, però vull dir que no és raro que un llibre del 2019, ara que han passat 6 anys, es perdi, per dir-ho així, sigui mal de trobar. Però bueno, és bé que hi és a les biblioteques, es va ser distribuït a moltes biblioteques i fins i tot en contactant amb l'editorial, ells mateixos te'l fan arribar, no? Bueno, si un pot contactar amb el gall editor, tal vegada tarden un poquet, però te'l fan arribar. I les llibreries fan el que poden. Jo no vull culpar ningú. Funciona així.
0: Sí, molt bé. Passam, idò, ara a parlar de corrupció de la matèria, del llibre. Potser és una bona introducció a llegir el text de la solapa, que diu el següent. Corrupció de la matèria explora de manera poètica un dels principis rectors de la realitat humana, el temps. La mirada ígnia i una veu irada posen el focus en situacions on la vida perd l'estabilitat pretesa i mostra la seva nuesa irracional. El temps esdevé, en conseqüència, personatge material, protagonista que es corromp i descompon a cada instant. L'obra, que s'allunya tant del plany com de l'autocomplaença, accepta el repte i afronta sense excuses aquesta condició. Fins aquí la cita. De fet, apunta algunes coses que ja he comentat ara fa un moment. Intentarem ara anar desentrellant alguns d'aquests elements. Començaríem per aquesta exploració de manera poètica. Jo crec que aquí hi és fer una simplificació força barroera, però a vegades no hi queda més remei que
1: tu, però... Tu te la pots permetre.
0: Bon. Bé, podríem dir que a la Grècia clàssica, poesia i filosofia eren dues cares d'una mateixa moneda, eren dues vies, sempre a través de la paraula, d'intentar dir allò que no es pot dir, que més o manco també és una idea que ja has apuntat també fa una estoneta. És a dir, d'exercir el logos o intel·ligència pura, té diferents traduccions aquest mot, que podem això lligar amb el pensament racional. Poesia i filosofia serien, per tant, eines que ens permeten al manco

0: des de sempre, bueno, des de sempre que el manco som, som sàpiens. Sí. És a dir, estem parlant del temps, que és, com, com es pot llegir en aquest el llibre, un dels principis rectors de la realitat humana. Bé, jo he fet aquest, aquesta mena de resum, no sé si vaig ben encaminat o no, però bueno, és aquesta, la, tant si vaig ben encaminat o no, t'agrairia. Si vaig mal encaminat, que ho matisem, però sobretot et demano a veure si aquesta és la intenció que hi ha darrere de corrupció de, sí, de la matèria.
1: Sí, sí. Fins i tot Plató, que va proposar expulsar tots els artistes de la seva república ideal, fins i tot ell era un gran poeta. Ell deia que no feia metàfora, que feia alegoria, perquè referia a la veritat en comptes del mite, i feia aquesta gran distinció entre religió i ciència, no? Bueno, incipient en el seu cas, però fins i tot ell, fins i tot Plató, que volia expulsar els artistes, era un artista i escrivia com els àngels i escrivia carregat de poesia. I és que tu has dit, ser filòsof i ser poeta té tot el sentit del món, i és que jo trobo que és una mateixa cosa. És que trobo que no hi ha distinció. Jo trobo que es pensa amb el cor. Qui té un mínim de sensibilitat pensa. I ser humà significa fer-se compatible amb la realitat des d'una distància obligada, que no és altra que el llenguatge. És a dir, senzillament som éssers no condicionats, no determinats per els nostres instints, sinó que mos mena el desig. Un desig de viure que és insaciable, perquè és constant i és permanent. I això fa que, per entendre què mos passa, per resoldre situacions, per viure en comunitat, per, etc., ho hem de mastegar dir. Ho hem de mastegar dir de qualque manera. I de vegades no és en paraules, però ho hem de dir. Sempre hi ha una simbolització, no? Ven que no s'ha de llenguatge com a símbol, no? Fins i tot a vegades mos costa pensar com podia viure la humanitat sense escriptura, no? L'escriptura és una cosa relativament actual i moderna, no? Clar, és que podíem viure perquè la simbolització ja hi era, de feia, sé, mil·lennis. I sí, senzillament, jo aquesta cosa de separar raó de sentiment, cos de pensament, que la culpa la té el mateix Plató, però en podem seguir ratllant, que va ser ell que ho va voler separar, i després el cristianisme i tot el judeocristianisme i la seva allargada sombra han arribat a perpetuar fins a l'individualisme actual, senzillament això me sembla una mentida, no me sembla ni evident ni cert. El llenguatge està carregat d'emoció, carregat d'intel·ligència a la vegada, no? I és així com m'agrada escriure. I ratllant dels temps, l'altre dia vaig llegir pel diari a la prèvia en el pregó que va fent Damià Roger Ferreries, i ell deia, hi ha quatre temes, no? Són l'amor, la mort, la llum i quin més, l'amor, la mort, la llum i el temps, evidentment. I vaig dir, clar, li don tot a la raó, és que són els quatre temes, i és que al final la condició humana és aquesta. I el temps ha fet matèria en aquest llibre, és el protagonista, perquè aquesta visió de que el temps és lineal, que el temps va passant i que un hi queda sotmès, és un altre invent d'aquesta injúria del cristianisme que ens vol fer pensar que la vida és una cosa separada de la veritat, no? Que la veritat és allò que hi ha després de la mort, que ja vindrà, que quan te casis seràs feliç, que quan puguis comprar un cotxe seràs feliç, que quan te'n puguis anar de vacances seràs feliç, etc. Tot això són aquesta mirada dels temps com una cosa separada de jo és una mentida. Senzillament no és bé. Això m'ho sembla que no és bé. I en aquest llibre, des d'aquesta convicció, neixen tota una sèrie de mirades a diferents

0: subtemàtica, si vols dir, on és innegociable aquesta condició d'entendre els temps com una cosa pròpia. Per dir-ho resumidament, aquest llibre és una reivindicació de l'autenticitat, d'intentar viure d'una manera autèntica.
1: Mm-hmm.
0: No sé si m'he explicat o en què ho embuem més.
2: Podria ser.
1: Segurament, amb el que anarem dient ara, acabarem de complementar. Jo no, és una molt bona manera de situar-nos. Clar, aquesta idea d'aquestes dues cares de filosofia i poesia que van juntes, com a eines per aconseguir una mirada ígnia, és aquesta mirada que fa referència a la llum, del foc, que jo m'ha recordat, per exemple, el foc presocràtic que hi ha darrere d'imitació del foc d'en Bartomeu Rosselló Pòrcel, per posar, com es posen en evidència en aquest llibre, les evidències d'espaç del temps, evidències físiques, que són fàcilment fins i tot constatables, i en aquest sentit diria que el títol de l'obra és prou clar, aquesta corrupció de la matèria, que seria una conseqüència d'espaç del temps, que ho hem vist també en la bicicleta que protagonitzava el poema que has llegit fa un moment, que també la podem percebre en textos que dediques, per exemple, a un derelicte, és a dir, un vaixell enfonsat, o un text que cada vegada que el llegeix m'agrada més, en què parles d'un calendari, i aquí juntes dues visions del temps, una que és s'evident i l'altre que és segurament la construcció cultural que han fet al voltant d'aquesta idea, que és en el poema Criteri Computacional.

Criteri computacional. Els rellotges i els calendaris t'indiquen el seu propi temps. Basta veure'ls com envelleixen de forma desigual i mesquina. El groguejar de la pàgina, causat pel greix de cuina en suspensió i pel fum de milers de cigarros, et diu molt més de la vellúria que no la paraula maig escrita amb una tipografia obscena, ni el 1983 imprès amb ridícules pretensions d'eternitat.

0: De fet, potser la manera més punyent en què reflecteixes el pas del temps és amb un mot que utilitzes algunes vegades puntuals al poema, que és el de la necrosi, que és una imatge, crec jo, d'una potència important. Quan aquesta evidència del pas del temps, que existeix enllà del constructe cultural que n'hem fet, hi ha l'única gran certesa, que és la mort. Que no és cap metàfora, com dius en el primer poema del llibre. I aquí és allà on ens hem de situar. Aquesta és una fita que marca clarament. I els humans ens situem aquí. No sé fins a quin punt som en el temps, com diria Heidegger. I en aquest sentit, ets crític en com els humans actualment, la condició humana actual, en com l'homo superbus, l'anomenes així, narcisista, entestat a fer veure que la mort no existeix, que intenta inútilment viure en un present constant. Ho expliques molt bé en el poema Desodorat. Com deia, ets crític, no? Amb la condició humana, per dir-ho d'alguna manera.
1: Sí, i probablement ara hi ha més oportunitats de revertir aquesta condició que mai. És a dir, no és necessàriament una crítica a la contemporaneïtat, sinó que un crític a la contemporaneïtat perquè s'hi veu instal·lat. No? Vivim en el temps actual, és que mos ha tocat viure, no és ni el primer ni el darrer, però si alguna cosa hem de canviar és el món en què vivim. Jo penso que tenia molta raó un filòsof anònim que va fer una pintada en el metro de Nova York, on es demanava, molt conegut, es demanava si hi ha vida abans de la mort. No? Jo aquesta frase sempre m'ha fet pensar molt. És a dir, hi ha vida abans de la mort? Crec que és una responsabilitat de tots fer que hi hagi vida, i quan dic vida, una bona vida abans de la mort. I què implica una bona vida? I aquesta és la gran pregunta filosòfica del nostre temps, i segurament de molt de temps. Què significa que hi hagi una vida bona? Si és una vida que hauria de ser autèntica, que hauria de ser plena de valors, que hauria de ser plena de goig, plena d'oportunitats, plena de coses bones, i no plena d'obstacles, plena de problemes, com us la trobam constantment, no? I això m'agrada no mirar cap a una altra banda, al contrari, si jo em sa poesia per confrontar aquells neguits, aquells problemes que crec que tenc jo i que tenen els meus i que tenen la meva societat en sa que jo visc, per tal de, una volta assumit el repte, provar de revertir-ho, de trobar-hi una solució, i encara que molts dels meus poemes puguin semblar molt pessimistes perquè hi ha imatges potents com la necrosi, en realitat jo vull que sigui optimista. I és que el pas dels temps no sempre fa que el vi sigui més bo. Hi ha grossos problemes que es poden enquistar durant segles, durant mil·lennis, i no ser resolts, i tal vegada un dia s'extingirà la humanitat i no ho haurem aclarit, certes coses. És a dir, confiar que el pas dels temps ho aclarirà, no. Hi haurà un dia, que serà demà passat, que mos morirem, i tal vegada, aquests dos dies, mira, mon pare sempre ha dit, ho diu en castellà perquè és argentí, també ratlla català, però mon pare diu, si la vida són dos dies que no es pillen fin de setmana. I sí, però que cap de setmana tampoc ha de ser, tampoc ha de ser a costa dels altres, no? Sempre des de respecte, però que sigui bo. I clar, hi ha necrosi de moltes coses. Hi ha barcos enfonsats que romanen enfonsats i contaminant els fons de la mar durant molts d'anys, i tal vegada podria baixar qualcú i faranet. També una metàfora.

desodorat. Aspires a una llarga i sana vida avorrida, cuidada amb l'únic objecte d'evitar la mort. Perseguint aquesta fita impossible t'esgotes i mors molt abans de morir, mors a destemps. El problema no és l'acceleració, són les desaparicions que provoca. Ja no et pots morir de debò. Com t'hauries de morir si has atomitzat els dies i vius sense déus ni finals, ni teos ni telos? Les marjades que et contenien el temps s'han obert. Res comences i res se t'acaba. Ets pur present de pantalla retroil·luminada i has eliminat tota demora. És del tot impossible narrar-te. No tens passat i per això tampoc cap futur. No coneixes el dolç perfum de la contemplació serena. Ja no pots fer ni una passa. Quan pretens moure't, turista intoxicat, no pots anar més enllà que d'aquí cap aquí mateix, transparent, planificat, previsible. Se't veu nerviós, sues i supures d'una quietud obesa. Treballes com els ases de les sínies eixutes. Envermelleixes en comptes d'envellir i mai et faràs gran, sinó que et pensiràs digital i estantís. Tot ho consumeixes ara, tot és rendiment i angoixa ara, i la teva llar apagada és un trist ara fred de silents miralls enfrontats. Et manca la possibilitat de la bellesa, i per això també de la bellesa i de la vida. Sí, sobretot et manca la vida.

0: és tot plegat una crítica als valors dominants en les societats postcapitalistes o és només la constatació d'una realitat? És a dir, quina intenció hi ha darrere? És a dir, constatar només o constatar i, a partir d'aquesta constatació, criticar?
1: Sí, constatar, criticar i transformar, perquè crec que la paraula té aquest valor transformador. Les societats capitalistes, com he dit abans, tenen tot un seguit d'oportunitats, però no els hem de canonitzar. Ens estem carregant el planeta, estem perpetuant valors masclistes que venen de molt enrere i que es reinventen en noves màscares. I tenim problemes socioeconòmics que, novament, perpetuen l'explotació dels pobres i l'enriquiment només d'uns quants, i aquesta dialèctica atàvica de l'amo i l'esclau encara es veu a dia d'avui i té ressonàncies a les portes de casa nostra. El preu dels lloguers, tots els problemes migratoris, de canvi climàtic... No, tenim molt de fronts per resoldre, i fer-ne consciència és treballar el canvi. Tan senzill com això.
0: Mm-hmm. El filòsof que fa poesia s'evidencia la corrupció de la matèria de manera força explícita a partir de l'ús que fas d'alguns conceptes que pertanyen a l'àmbit filosòfic. Apareix la letheia, atropos, el desen, kairos, els he pronunciat també com he pogut, que evidentment, per qualcú que encara no hagi llegit aquest llibre o que gràcies a aquest programa decideixi fer-ne una relectura, a veure, que apareguin aquests termes, no us hem de fer aturar, sinó que és tot el contrari, i per pensar a vegades hem d'emprar terminologia apropiada i pensar, és un exercici en què hem d'aprofitar allò que ja han pensat altres abans que nosaltres.
1: Sí, va, maca meua, sempre hi havia el diccionari damunt la taula. Quan un li agrada llegir, surten, per sort, afortunadament, perquè qualsevol lector és una persona afortunada, tot de vocabulari que desconeix. I això em passa igual, perquè per això l'exercici de l'escriptura és a la vegada un exercici de lectura. No hi ha massa, el primer lector d'un poema és l'escriptor, no? I va així. Trobar paraules noves, per un, és un... No? Una satisfacció, jo ho veig així. I si hi ha conceptes que han estat emprats en altres idiomes, en altres temps, o en el mateix temps d'un, però que signifiquen i ajuden a fer allò que hem dit, de que la poesia pugui dir coses que encara no han estat dites i d'una altra manera, jugar a entendre que la letheia és el desvetllar, el treure, llevar el vel de la ignorància per donar llum damunt una cosa i és sinònim de veritat, conèixer que Atropos és una de les tres moires fies de la nit que fan que la vida humana sigui com sigui, no? Representen el destí, i Atropos és la que talla el fil, no? La que acaba, que representa la mort, no? Perquè talla el fil. Saber que Heidegger, per molt nazi que fos, introdueix el concepte del Dasein, que és el sèrie allà, no? I reconfigurar aquesta significació de jo com una identitat instal·lada en els temps. I, bueno, són coses que et fan pensar, no? Kairos, que és aquell concepte del temps viscut en un sentit més humà, no? Bé, i que significa moviment, també, no? Que viure és moure i ser mogut. Bueno, no sé, crec que l'experiència poètica no s'esgota només amb el sentiment immediat, sinó que l'exploració conceptual d'un poema, tal vegada un poc més difícil de llegir, aquest petit repte de, tal vegada, haver de prendre un diccionari, que avui el tenim en el mòbil, més fàcil que avui, amb intel·ligència artificial, només hi falta que surti qualcú i tu cridis Urea, signifiques... T'ho diu en veu alta, fins i tot, no fa falta ni que ho escriguis. És plaent, és senzillament part de joc literari que li dona qualitat. Algú pot pensar que és presumptuós. Mira, cada un té una opinió, però ja ho diuen, no? Que qui té una opinió és perquè no coneix la veritat, no? I, no, senzillament són paraules que ajuden en el joc, en el joc literari.
0: Molt bé, parlem d'un altre aspecte d'aquest llibre que tu també ja has apuntat i que també podem llegir al text de la solapa que hem citat abans. No hi ha plany, no hi ha autocomplaença, però tot i aquest pessimisme aparent, hi ha lloc per l'esperança. I podríem citar poemes com l'inicial Ars Vivendi o Pantarrei o el poema A l'Ample. I en aquest darrer, i jo no sé per quin motiu, m'imagino que perquè abans és un llibre que havia llegit, em sembla que ressonen algunes de les propostes que Josep Maria Esquirol exposa a la resistència íntima.

a l'ample. Com més et dins se't clavi el gatzori, com més ufanosa et brolli la sang, més tendra la vinya et brotarà de la gola, més dolços els fruits de la ploma i del llamp. Platja, pins, mates llentriscleres, sargantanes, nuesa, un vers, esparrais, caseta, tèquina, fogassa, havaneres, pirates, morets, morenes, moreres, set cels ras, lluna d'estiu, caderneres, guitarra, amics i vi blanc. Que no per podrit fang t'esquitxin els dies, ni per agra la fel d'un demà d'aeroports, per oberta romangui la nafra, o per molt que s'oblidi el record. Platja, pins, mates, llentriscleres, sargantanes, nuesa, un vers, esparrais, caseta, tèquina, fogassa, veneres, pirates, morets, morenes, moreres, set celras, lluna d'estiu, caderneres, guitarra, amics i vi blanc. Com més a prop se t'atraquin hores, com més et cremi la rutina del bram, desfua la gent de roí, cala foc a l'auca i no deixis de cantar. Platja, pins, mates, llentriscleres, sargantanes, nuesa, un vers, esparrais, caseta, tèquina, fogassa, veneres, pirates, morets, morenes, moreres, set celras, lluna d'estiu, caderneres, guitarra, amics i vi blanc.

0: com haurien de viure, sent en el temps, o, com és apuntat fa un moment, com ho haurien de fer perquè hi hagués vida abans de, de morir.
1: Sí.
0: I no deixa de ser fer-ho així en el món en què vivim, una forma de resistència. Viure és resistir.
1: Sí, resistència íntima és el llibre que m'hagués agradat escriure. És una referència bibliogràfica per això i també pels meus alumnes a qui els hi faig llegir, de vegades, en Esquirol. Com haurien de viure a l'ample, no? Com diu aquest poema, haurien de viure sense la sensació de necessitar vacances. Haurien de viure trobant-nos amb la gent, amb les ganes de fer-los una abraçada quan ens trobam. Somrient de debò, no somrient quan no cal, lluitant per trobar solucions quan això no és així, i probablement sense tants objectius i amb més essència, no? No tant la quantitat com la qualitat, no voler fer tant de més, sinó fer-ho bé. I trob que qui més qui manco sap de carrall, no? Tothom, quan tanca els ulls i se'n recorda d'un moment, no? On va tenir escó ple. Jo, en els meus alumnes, moltes vegades, perquè estan plens de dubtes i se'ls demana que pensin més en el seu futur que en el seu moment, perquè probablement l'adolescència fa nosa i no mos agraden els joves, no? Ja no li agradaven a Plató, avui només ratlla Plató, però Plató deia que els joves eren de la seva generació del segle IV abans de Crist, eren una generació ja perduda i que la humanitat ja se n'anava a nord. I això continua sent així, els joves fan nosa, perquè els joves són així. I ells me diuen, i què trii? Què faig? No? Te miren a tu i veuen un professor de filosofia i diu, com ha arribat aquí? O què faig? I jo els dic, mira, tria amb el cor. El seny te dirà una cosa i el cor te'n dirà una altra. Si tries el seny sempre tindràs el dubte de si el que vas triar era bo. I si tries amb el cor no tindràs aquest dubte. Probablement t'arrepentiràs d'aquella decisió al cap d'un temps i en triaràs una altra. Però és que no hi ha dreceres. No hi ha dreceres. El que sí que hi ha és la possibilitat de viure de manera autèntica o no. Un pot fer com un estrus i posar el cap dins en terra i fer veure que aquí no passa res i esperar una vida millor. I doncs, espera, veuràs què passa. No? Mm-hmm. I què li passen els que estan amb tu? És un repte, és difícil, perquè implica tenir molta assertivitat, saber dir que no, saber dir que sí, no? I una línia recta, que deia Nietzsche, no? Nietzsche deia, la vida és un sí, un no i una línia recta. I és això, atrevir-se a viure des de la majoria d'edat que implica ser una persona humana i conviure, per favor, no? Com diu Esquirol, que no hi ha res més deshumanitzant que la fredor entre persones. Fer veure que els altres no t'importen una merda, perdó per la paraula, però no implicar-se. Quan un va pel carrer o quan un és a la feina, i des de la crítica o la supèrbia o la ironia, sempre el que vulguis, però el rebuig de l'altre, no hi ha res. Vull dir, l'Holocaust nazi neix de això, de fer veure que els altres no importen. Sí que importen, i de fet importen perquè el teu goig, el teu benestar, la teva felicitat depèn dels altres, i és així, encara que sembli que la societat consumista te fa veure que és que no. Si tu te'n pots anar de vacances, és igual si salta, no sé, no és imba, no? I no va així.
0: Molt bé, ara canviem un poc, parlarem molt breument d'alguns aspectes des com, no des què. Alguns aspectes de la teva poètica que m'agradaria destacar. Serà un apunt molt breu, però bueno. Jo m'ha semblat, per exemple, trobar una certa tendència en els teus poemes emprar allò que s'anomena un epifonema, és a dir, un vers final o un parell de versos finals que són conclusius, és a dir, un poema reflexiu, però que arriba a una conclusió final que es pot expressar d'una manera contundent, fins i tot, i sintètica. També crec que optes per una poesia poc formal. No hi ha mètrica, no hi ha rima, normalment. Hi ha fins i tot, jo crec, una contenció, és una poètica de la contenció pel que fa a figures retòriques, tot i que, evidentment, n'hi ha i són fàcilment reconeixibles. I en aquestes figures el que dominen són imatges de molta potència, crec jo. I imatges que ajuden a destacar d'una manera lírica aquelles idees que vehicules, aquella reflexió que proposes al lector. M'imagino que ja hem apuntat la resposta abans, però és la teva, m'imagino, una poesia en la qual el què és molt més important que el com, no?
1: Mm-hmm. El com està en el servei del què, sí. És així, té més pes el què. Jo vull que la meva poesia arribi. I respecte molt a qui ho fa diferent, no, només faltaria, és una qüestió d'estil propi, que prou feina me va dur jo a tenir un poquet d'estil propi, un poquet meu. És així, com has descrit. Procur que hi hagi contundència, que hi hagi qualque hòstia a la cara, elements inesperats, i m'hi troc còmodo així. Perquè tal vegada un altre emprarà la mètrica perquè aquell ritme acompanyi un missatge i jo ho respecte, però no ho sé fer, ja està, ho faig diferent. I però sí que he pres molta atenció que hi hagi musicalitat. Jo dic que el poema en veu alta moltes vegades i el corregeix moltíssim. De fet, en jo hi va haver una transformació quan vaig començar a escriure amb ordinador pel fet que podia esborrar ràpid, perquè la goma d'esborrar no era prou ràpida i escriure de seguit damunt el paper, que és el que feia al principi, m'enquistava una paraula ja marcada a llapis o bolígraf, ja condicionava l'arquitectura d'aquell desvers i de l'estrofa. I en canvi, l'ordinador, com que tot és molt més ràpid, això sí que me va permetre anar trobant. Jo me fixo fins i tot en la forma, com queda el poema, si hi ha un vers massa llarg i me fa nosa, o m'agrada que sigui massa llarg. I sincerament, m'és igual quantes síl·labes té o on té la síl·laba tònica. Si la musicalitat interna que té quan jo el dic en veu alta, això me funciona, perquè va compassada amb les imatges i amb la imatge que es poema escrit es reflecteix damunt el paper i de vegades separes les estrofes per idees, però de vegades també per moments, de vegades també perquè jo vull que el lector pensi i li dona aquell espai o senti, no? El mateix. I sí, juc amb la llibertat que la poesia permet i això no vol dir que potser un altre dia faci sonets. M'assemblen, jo en llegeix molt i ho admir i m'agrada i crec que moltes vegades funciona, però també pens que de vegades és un obstacle. Hi ha poemes que es llegeix en mètrica i dic, ai, me fa nosa, queda massa dolç, que el missatge no és dolç. Bueno, és molt mal de fer que un poema rimat tingui, és un art, tingui pes i això m'acosta més. I ho faig així, no? Que me va més bé.
0: Acabarem ara aquest recorregut per corrupció de la matèria amb una pregunta trampa. Si ara haguessis de recomanar el teu llibre a un lector potencial, què li diries? Què l'hauria d'empènyer a agafar-lo, a comprar-lo, a treure-lo d'una biblioteca, etcètera, a tenir-lo, i a obrir la primera pàgina i començar a llegir-lo?
1: Jo el primer que li recomanaria és que se'n vagi a una platja que deixis llibre allà en te l'hagi vist i se'n vagi a la platja i visqui tranquil. Però si insisteix en llegir-lo, li recomanaria que exercés qui és dret que té tot lector de fer el que li doni la gana amb un llibre. Perquè hi ha moltes situacions en què un pot agafar un llibre des de moltes necessitats diferents i jo el que li diria és que no prengui cap tipus de prejudici, que s'ho passi bé, que l'empri, que el uegi, que el llegeixi en profunditat, que s'hi aturi o que no s'hi aturi, que si no li agrada que ho expressi, que si alguna cosa li incomoda, que et sentin la llibertat de sentir-se incòmode, que, no? Bueno, que sigui un espai de llibertat, li recomanaria això, que provi d'assumir el repte d'intentar entendre's a través de la lectura, que s'emmiralli, perquè jo crec que les lectures són emmirallaments, no? L'autor d'un llibre és el lector. Així com el primer lector és l'autor, és realment qui construeix els poemes és el lector. I jo que sé qui és el lector. Jo no conec l'autor dels meus poemes.
2: Estàs escoltant Lectures Retrobades, un podcast literari de Radio Far, la ràdio cultural de Menorca.

0: A més de parlar amb Carles Minuchin del seu llibre Corrupció de la matèria, la lectura del qual convidam a retrobar, volem proposar-li que ens recomani tres llibres. El primer, d'acord amb una juguesca en què hem demanat al nostre convidat que triï obres, si pot ser, de gèneres literaris diferents, ha de ser d'autoria illenca. Quina és aquesta recomanació que m'ho fas?
1: Bé, me va ser un poc difícil triar perquè no vull que aquesta recomanació tampoc sigui entesa com el millor llibre que jo penso que s'hagi publicat, sinó senzillament la darrera de les curiositats que ha arribat a casa nostra, que és aquest llibre que es titula Menorca desapareguda, que és una coautoria entre la Laura Piris, Néstor Cladera i en Joan Pau Salort, que a través de els seus anys de feina a l'Arxiu d'Imatge i So de Menorca, i dins aquesta col·lecció Illes Balears desaparegudes, però aquest desaparegudes hi és d'altres indrets, dels territoris, dels països catalans, i és molt interessant veure Menorca com era a principis del segle XX a través de les imatges i algun text explicatiu que tal vegada jo el faria més extens perquè un s'hi endinsaria, no? M'encantaria poder passar-hi uns dies dins cada una de ses fotografies que s'hi troben i de tot d'una sembla que són carrers buits i que no hi ha massa cosa i ses tanques i de més, però és que jo m'hi perd. Jo m'he passat hores observant, mirant, sa imaginació vola. I un aprèn coses, com per exemple s'ús que feien els menorquins a les platges. A la platja no hi anava ningú. Només hi anaven tal vegada un diumenge a fer una bereneta. Però en hivern, perquè en estiu feia massa calor i hi havia massa feina, sobretot al camp. I en hivern. I tothom se'n diu menjava i vestits ben mudats, no? Els menorquins s'anaven a la platja a fer la bereneta. Evidentment ningú sabia nedar. No, a la platja no hi anàvem a nedar, no? I això so me va xocar molt perquè no ho coneixia. No sabia això, perquè sàvia meua sí que hi anava a nedar, no? I tal vegada quan els menorquins reivindicant poder fer ús de ses platges sense tant de bordell i sense tanta massificació, és perquè tal vegada volem viure com a turistes sense ser turistes, però són els turistes els que incorporen aquesta cosa que mos agrada tant d'anar a nedar a sa platja. I res, me sembla molt curiós i me va fer pensar, no? A vegades sus que hauria de fer un menorquí de la platja és no anar-hi i fer més feina a la terra i cuidar més el patrimoni. Bé, no ho sé, és una exageració, perquè evidentment no vivim aquest temps, però bé, és un llibre molt ben fet, molt cuidat i enhorabona en els seus autors.
0: Fantàstic. Ampliem cercle i a continuació hauríem de parlar d'una obra diguéssim, del conjunt de la literatura catalana i en aquest cas també d'una obra d'autoria col·lectiva, no?
1: Sí, molt col·lectiva perquè es tracta en aquest cas d'una antologia, però la importància aquí no rau en els autors sinó en la temàtica. És una antologia dirigida per Anna Gual, que és una poeta de Vilafranca del Penedès amb qui tenim amistat. El que ha fet ella és recopilar tot un conjunt d'autors de parla catalana d'arreu del territori per tractar un tema que era tabú i que ho ha deixat de ser, que és sa mort perinatal, no? Es titula Jo tinc una mort petita a partir d'uns versos de Vicenç Andrés Estellers, que és un dels poetes que obre aquesta antologia, i tots els poemes ratllen del sentiment entorn a la pèrdua d'un fill abans o en el moment de néixer. I és un llibre carregat d'emoció, carregat de veritat i valent, no? I que respon a el que jo m'agrada a la literatura, que transformi el món. Que se'n pot ratllar, se n'ha de ratllar de sa mort perinatal, no hauria de ser mai més un tema tabú, són fills i filles de tanta gent, I ja està bé d'amagar un fet tan a la vegada tràgic, però real, que succeeix i que forma part de sa vida de moltes persones que jo m'estim. I bé, és meravellós. Casualment, quan Nana va demanar a tots els poetes a qui va tenir accés per demanar si havien escrit el poema sobre aquest tema, jo hi ha un poema de Granit que es diu Polisario, on hi parla i se m'hi va... I estic inclòs també dins antologia, però no és per això, per el tema que el duc, sinó perquè com a conjunt, el sentit unitari d'aquesta obra el fa un llibre diferent, especial. No és un llibre de poesia més. Hi ha moltes veus consolidades i d'altres que no són tan indiscutibles, no? És a dir, i som jo, que podria no ser-hi, però hi teníem una Margarita Ballester que és imprescindible, no? Són veus poètiques que conviuen entorn a un tema que troc que és molt polit que se'n pugui ratllar i reivindicar.
0: Uh-huh. I acabarem amb una darrera recomanació, en aquest cas pertanyent al conjunt de la literatura universal, i crec que vens amb un clàssic, no?
1: Sí, quan un pensa en la literatura universal ja pensa en aquests llibres que de qualque manera li han canviat sa vida, i això me va canviar sa vida, L'illa del tresor de Stevenson, de Robert Louis Stevenson, que sí, que jo me va transformar com a lector. Jo només havia llegit literatura juvenil, per dir-ho així, i jo devia tenir 13 o 14 anys quan va caure L'illa del tresor a les meves mans i vaig veure que hi havia vida més enllà de Harry Potter, que molt bé. Harry Potter, jo m'ho passava molt bé en 12 anys, en 11 anys llegint Harry Potter, perquè així quan anaven sortint els llegia, però vaig veure que un podia anar-se'n al Carib a fer de pirata, saps? Amb un llibre i me va obrir els ulls. I el recomanaria a qualsevol persona de qualsevol edat que pugui llegir L'illa del tresor. Per favor, si no ho heu fet, llegiu-lo.
0: Fantàstic. Arribam així al final d'aquest capítol de Lectures Retrobades. Esperam que almenys algun dels títols de què hem parlat avui, especialment Corrupció de la matèria, hagi despertat la curiositat dels oients del podcast i que tant de bo acabin incorporats a la llista de llibres per llegir o rellegir. Moltes gràcies, Carlos, per acceptar de participar-hi.
1: Gràcies a tu, Isma.
0: I moltes gràcies als oients per la vostra atenció. Ens retrobarem en una nova entrega de Lectures Retrobades aquí, a Ràdio Far, la ràdio cultural de Menorca.

En terra he escrit el teu nom, per veure si m'escriuries. Es vent s'han aduit els mots i cap carta no m'arriba.

Bastants segles més tard van arribar els reis d'Occident. Mos van dur sa religió i un déu omnipotent. Volien convertir els menorquins en espanyols.

surt el sol, sa vida ja en canvia. Només me puc trobar-me la nit. Som un estrany

Hola, amics i amigues de Ràdio Far. Ja podeu escoltar la ràdio en línia directament des dels vostres dispositius. En cas de tenir un dispositiu Android, vos podeu baixar l'aplicació de Ràdio Far. Sempre que voldreu, podreu escoltar la millor música menorquina i els millors programes culturals amb segell menorquí. Cultivam la cultura. Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Trenca l'alba de la mar sobre el cristall sense fi. La nau qui em porta a mallar neda com gegant delfí. Sobre el cel qui es cobreix d'or allà molt lluny se desferra com un núvol, una terra qui m'om d'alegria el cor. És la meva i la sospir, la conec, la pàtria mia, de lluny com coneixeria la mare que em va nodrir.

0: Lletraferits, un nou bloc de cantautors de Menorca a les zones de Ràdio Far.
1: Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: Sonora, el podcast de memòria oral dels pobles de Menorca. Pots recuperar tots els capítols al web radiofarmenorca.com. Ressona.
1: Hi havia una vegada un rei just, en Tubeu, que s'estimava el seu poble, no com un que coneixem, però sobretot a la seva filla, la Pirena. Pirena li encantava passejar pels boscos i un dia un cabell se li va quedar enganxat a una branca de perllà enmig del bosc. El que va passar llavors va ser que per la nit, mentre bufava el vent, aquell cabell va volar fins dalt del cel i amb els vents va acabar petant cap a terres del sud. El sud va acabar a les mans de Gerió. Era un rei absolutament monstruós. De la seva banda dreta li sortia una altra cosa i a l'esquerra una altra. Tenia tres ventres per acumular tot l'odi que tenia. Tenia sis ulls per vigilar. I tenia sis braços per castigar tothom, deixant anar tot el seu odi cap a aquelles persones que no eren normals. Òbviament, posant en qüestió aquest concepte de normalitat. Però les seves males formacions que tenia li havien fins i tot fet créixer dues ales que li donaven el poder de volar. Des del cel vigilava, apuntava i disparava a tot aquell que trenqués les normes del seu regne. I de la forma més patriarcal possible, decideix que descobrirà qui és. Se l'emportarà a les seves terres i la farà seva.
0: Ressona, el podcast transfronterer impulsat per Ràdio Far, podcast.cat, Ràdio Intermitent i Ràdio Arrels. Ja pots escoltar el capítol sencer a Ràdio Far, Ràdio Intermitent, Ràdio Arrels i podcast.cat.
2: El Menorca Dogfest du a la sala Albert Camus pel·lícules i documentals d'illes del món. El 16 d'octubre es podrà veure la pel·lícula groenlandesa Sumer de Sound of the Revolution i el 17 d'octubre gaudeix de 5 curtmetratges documentals de diferents illes del món i dels 3 projectes documentals del Premi Biosfera. Consulta les pel·lícules seleccionades, els horaris i reserva la teva entrada entrant al menorcadogfest.com. Amb la col·laboració de la Fundació Foment del Turisme de Menorca, la Menorca Film Commission i l'Ajuntament de Sant Lluís.

A Radio Far pots escoltar l'arxiu musical més extens de música de Menorca. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

Benvingudes i benvinguts. En es món de la literatura està ja tot dit. Vull dir que des de la creació de l'escriptura, per allà en fora, a Mesopotàmia, resulta molt pretensiós afirmar que després de més de 5.000 anys hagin aparegut noves històries. Estem escrivint sempre les mateixes coses, repetint-les una vegada rere l'altra. Comèdia, tragèdia, romans o sàtira són els patrons universals amb els que es poden resumir aquestes històries. Fins i tot Aristòtil només n'admitia els dos primers. La nostra feina com a escriptors és intentar mostrar aquestes coses d'una altra manera, des d'una altra perspectiva. Cercar l'originalitat, a no ser que siguis un puto geni, sols te conduiran al fracàs, i el fracàs ja és prou present sense la recerca d'aquesta originalitat. El que és nou som nosaltres, la nostra visió, la nostra veu. Per aquest programa d'avui, duim una d'aquestes extraordinàries excepcions, una obra original amb majúscules. Avui, a Biblioteca Freak, me'n record de Joe Brainerd.

i començàvem escoltant els White Stripes amb We're Going to Be Friends, una mirada nostàlgica a la innocència dels dies d'escola a través de l'amistat entre una lota i un al·lot. Cançó, a més, que mos dona una pista de cap a on aniran els tirs. Abans de recordar aquesta obra, anem a donar uns apunts de la vida de l'autor, perquè Joe Brainard va exercir eminentment com a pintor. Vull destacar les seves influències inicials, Warhol, Jasper Johns i expressionistes abstractes en voga en aquells anys a Nova York, capital de l'art modern. I també vull remarcar la seva amistat amb els poetes Dick Gallup, Ron Paget i Terry Berrigan, aquests darrers dos editats a Criller 71, membres de la segona generació de l'Escola de Nova York, una escola poètica que solia col·laborar amb altres disciplines artístiques i amb els qui va fundar la revista d'art i literatura The White Dove Review.

me'n record de cigarros de xocolata que semblaven ceres. Me'n recorda que m'encantava la massa de galetes crues. Molt bé, ara imagineu que teniu una idea. Una idea aparentment senzilla. Tan senzilla que passa desapercebuda per totes les ments creatives que t'envolten. Tan senzilla que si un dia t'apareix, l'esborres tot d'una, perquè t'assembla absurda i que ningú li en faria cas. Tan senzilla que quan la veus materialitzada per un altre, que ha tingut la valentia de dur-la a terme, te fustigues d'incredulitat dient-te com és que no ho vaig fer jo. Me'n record, és aquesta idea que es converteix en una obra de

Si Nacho Vegas canta Noches de verano en la Casa Gris en una cançó, Brian Art ho fa en tot un llibre. Me'n record, publicada el 1970, és un llibre de memòries que no és de memòries. És una autobiografia que no és una autobiografia. És una novel·la que no és una novel·la. És un poema que no és un poema. És una obra inclassificable. Mitjançant frases curtes, totes començades amb Me'n record, sense principi i sense final, una obra inacabable, mitjançant imatges i pensaments, amb una escriptura quasi automàtica sense estil, recordem el popar de Warhol, una escriptura que deu molt en el jazz, amb variacions de temes, canvis de to, dissonàncies, Brian Art construeix un originalíssim autorretrat i retrat de la cultura i imaginari popular dels 40 i 50 dels Estats Units.

En el llibre trobaran confessions valentes, les ereccions a l'escola, la recerca de la identitat sexual, confessions sobre la seva homosexualitat, un lirisme precís, la sordidesa de les estacions de busos, els dissabtes de béisbol, els capvespres dels diumenges, moments d'innocència, parts ocultes de la memòria, sabors, olors, llums. Una obra venerada per grans escriptors. Paul Auster la defineix com un mapa de l'ànima humana que altera de forma permanent la manera en què mirem el món. Una obra tan increïble que ha provocat plagis o homenatges. Mi ricordo, de l'actor Marcelo Mastroianni, de la dibuixant libanesa Zeina Abirachet, de George Perec, des qui rellarem en una segona temporada, i que la descriu d'aquesta sublim manera. Petits trossos de quotidianitat que van ser viscuts i compartits i després oblidats, que de repent tornen per atzar o perquè han estat buscats entre amics una nit. És qualque cosa que vam aprendre a l'escola, en una cançó, un escàndol, un eslògan totalment banal, que per un miracle és arrabassat de la seva significança i és retrobat per uns instants, provocant uns segons d'una impalpable i petita nostàlgia. Me'n recorda les estores màgiques i de genis i d'intentar pensar quins serien els meus tres desitjos. Me'n recorda de demanar-me com ho fan les tortugues.

me'n record, és meravellosa i senzillament única. I fins aquí la recomanació d'avui. Vos deixam amb The Suburbs, dels grandiosos i èpics d'Arcade Fire, mentre nosaltres anem a passejar pels carrers de la infantesa, on ni neva ni plou. Moltes gràcies per escoltar-nos i fins a pròxima.

Era un gran fill de puta. Tenia ses ungles àguila i una promesa ridícula. Era un gran fill de ruta. Ses ciutats semblaven bombes i sa gent inútils ombres. Era un gran fill de fusta. Tan alt com sa creu més famosa, a vegades verí, a vegades hermosa. Era un gran fill de disputa. Litres de sang i un bidó negre. No ho sabies, ho tindries que sabrà. És un gran fi del món. És un gran fi del món. És un gran fi.

0: Hem escoltat una cançó de Guillem Soldevila del disc Amor a Mort del 2014.
1: Sembla que el vent avui bufa més fort. La pluja fina banya el negre asfalt. Mirallant les ombres de l'entorn, a la costa corbada.

una gavina guaita dalt d'esmon. Es penja la morada i mira el sud. En un instant estira i pren el vol.

les canyes braves fiblen allà al fons. A la colar sega dormida arriba el sol. Les fues mortes cauen lentament. Geuen el fang vençudes del seu temps. No hi ha un destí que es trobi més a prop. Deixa't endur i segues cap a l'hivern. Quan sents que tot canvia lentament i saps que tot retornarà de nou, i en el silenci la sentiràs quan plou.

Es menorquí és un dialecte descatalà que no fa falta que el parlis, que també el pots xerrar, i el que pots fer és sortir de sa caixa mental i ampliar sa visió que tens, xo, que sempre

0: Ràdio Far, la ràdio cultural de Menorca. Apunts literaris, amb Blanca Noguera.
1: Lector o lectora de Ràdio Far, a què esperes per començar un llibre? El primer contacte dels fiets i fietes amb la seva literatura acostuma a ser per via oral. Quantes meravelloses rondades han sentit postrats a la falda dels nostres majors? La meva àvia n'era molt de contar contes i rondades. A jo me n'agradava una, en especial, que amb els anys, la veritat és que n'han perdut tots els detalls. Ella deia que era la rondada en Catorzillo i era una mescla entre un patufet i una espècie de Lazarillo de Tormes. Era un fiat molt pillo que tenia diferents amos, es trobava amb animals, amb una senyora major i no sé què d'una butxaca. No sabeu la llàstima que me fa haver-lo oblidat, perquè he investigat allà on t'he pogut i mai ningú me n'ha sabut dir res. És molt trist pensar que hi ha un coneixement que es perd en la gent que se'n va d'aquest món.
0: Apunts literaris. Escolta més recomanacions literàries a les nostres xarxes socials i a radiofarmenorca.com.

0: què en pensa n'Esperança Camps d'aquesta novel·la 7 anys després d'haver-la publicat?
1: Bé, si m'ho permets una precisió, el tema de novel·la negra tal vegada l'hauríem de discutir una mica. Sí que es veu que està dintre d'una col·lecció de novel·la negra que es diu Llibres del delicte, però doncs d'uns anys ençà la novel·la negra crec que se li han romput bastant les costures i emmet, és a dir, emmet com una barreja de gèneres bastant, no, bastant més ample del que podríem pensar en els anys 80, no? Al principi de tot hi ha un crim, enmig intentarem descobrir-lo i al final sabran qui és l'assassí. En aquest cas, això, La Draga està publicada per circumstàncies en aquesta editorial, que és una editorial que fa coses molt, molt guapes, però jo no la considero una novel·la negra en cap cas, la considero una novel·la sense adjectius. I me demanaves això 7 anys després, no? 8 o 9, després d'haver-la escrita, no ho sé. La veritat és que no l'havia tornat a llegir, ara és aquest retrobament, no? Amb aquest programa que fas, m'ha permès tornar-hi, i he tornat, i tal vegada llegida ara m'ha obert tal vegada una visió que jo no tenia quan la vaig escriure, que és una cosa que supos que passa a molts escriptors, que no només me passa jo, que quan escrius perquè estàs en aquell moment escrivint, però tampoc no vas més enllà. En el meu cas, jo no sé moltes més lectures, simplement escric, no? I el que va sortint, va sortint. Però si ara jo he estat capaç d'allunyament, pensar que no l'he escrit jo i pensar que l'he escrit una altra persona, i des d'aquesta Menorca de l'any 24, tal vegada té unes altres, bueno, unes altres connotacions que no tenia quan la vaig escriure, no? No sé, a tu què t'ha semblat?
0: Jo m'ha semblat una novel·la que fa una cosa que és molt interessant. Clar, jo he de començar dient que com a filòleg caic en un dels mals que tenim els filòlegs, que és o historiadors de la literatura, que és intentar encasellar.
1: Això fa molta por. Els escriptors ens fa por, això.
0: Però, per altra banda, com a lector, sí que m'ha agradat molt és que aquesta familiaritat d'aquest espai, que no deixa de ser un espai fictici, que no existeix, però que és estranyament familiar, tot i que moltes vegades, quan t'intentes trobar connexions en la realitat, la novel·la s'encarrega també de trencar un poc aquestes expectatives. I això jo ho trobo molt, molt interessant com a lector.
1: M'ha passat igual, que tampoc no m'havia donat compte, en la darrera novel·la que he publicat, en La Por, també hi ha aquests escenaris que molta gent els identifica, però que jo també els faig lletjos. No sé si... No m'he fet una anàlisi, no? Però de com escenaris que tu pots reconèixer, bé, i que en teoria són polits, guapos, hi ha una certa bellesa en aquests escenaris, jo tinc la tendència a fer-los lletjos. Se posaria aigua bruta, contaminació... I m'ha passat en les dues darreres novel·les que he publicat, perquè a pesar que fa 7 anys aquesta era la penúltima, m'ha passat igual, no? I ja com t'ho dic, llegida ara l'any 24, he pensat si no és un mecanisme de protecció, d'autoprotecció o de protecció d'aquesta illa on vivim, no? És a dir, no vingueu que és molt lleig, no vingueu que està bruta, no vingueu que no sé què, les platges són lletges, no? Dic d'una manera molt infantil i molt, molt senzilleta, no? Però me feia la feta quan t'ho llegia que pensava, què has fet aquí, no? I, ostres, m'ha semblat curiós.
2: El poeta Ismael Pelegrí s'estrena a Ràdio Far amb Lectures Retrobades, un programa per aproximar-nos a la literatura menorquina. Escolta'l a radiofarmenorca.com.

0: Un far de llibres amb Dolors Boatella.
1: Ei, som Dolors Boatella i això és Un far de llibres. Ja sabeu que aquests dies són dies que a les llibreries rebem moltes caixes plenes de novetats literàries. I per què? Doncs fàcil. Les editorials durant aquest període posicionen aquells llibres i autors que podran ser més recomanats per la campanya de Nadal. Entre les novetats que han sortit ara, destacaré alguns títols, com ara Punt de no retorn, de Maria Climent. Ja sabeu, l'autora de A casa teníem un himne i Gina torna amb una història de crisi existencial, de posar-nos al centre de la vida i d'alliberament sexual. També Tatiana Tibulek, després de l'èxit de l'estiu que la mare va tenir els ulls verds, torna amb una altra novel·la autobiogràfica intensa i colpidora. I dues novel·les distòpiques que ens volen fer reflexionar sobre temes d'actualitat. Xerro de l'antropòloga d'Ada Castells o El preu de néixer de Laura Gost. Amb dues autores, per cert, seran a la 21a Fira del Llibre en Català de Menorca, que enguany se celebra a Maó els dies 23 i 24 d'octubre. 23 i 24 d'octubre a Maó. Però també en clau menorquina celebrem novetats. Per exemple, ja trobareu a les llibreries també un assaig de l'historiador i col·laborador de la revista Posidònia, Miquel López Gual. Dones en guerra, mobilització, resistència i repressió a Menorca, del 1936 al 1945. Un llibre que mostra de quina manera les dones de Menorca varen participar activament en la vida política, en les organitzacions antifeixistes, en la sanitat, l'educació i les xarxes de solidaritat que varen sostenir la rereguarda durant tota la Guerra Civil. També explica les conseqüències de la derrota, és a dir, la repressió, l'empresonament, el control social, la fam i les diverses estratègies de supervivència desplegades en anys més que difícils que van ser el franquisme. Més que mai, aquesta reivindicació a través d'aquest assaig. Aquest assaig el celebrarem aquest divendres mateix, aquest divendres 16 d'octubre, a les 7:30. Farem la presentació aquí, a Bada Llibres, a Ciutadella, ja sabeu, al carrer de Sa Carnisseria 24. Perquè aquest mes d'octubre, aquí a Bada Llibres, el dediquem a dues activitats reivindicatives. Una, que és aquesta, a través de la memòria històrica, i, com sempre, la reivindicació de les dones al llarg de la història, que queda sempre en un segon pla, i ha sigut imprescindible. I també en aquesta línia, reivindicativa, el dissabte, aquest dissabte 17, a les 7:30 també, organitzem la presentació del disc del grup balear Terra i Sal, un grup de folk amb lletres crítiques amb la massificació turística i per la lluita pel territori. Sonen superbé. I si veniu, vos convidem, a més, a una cervesa Graham Pierce, artesana de proximitat, menorquina i boníssima. Tot això també a les 7:30. I vos hi esperam. Res, que ja veieu que són mesos d'actualitat, de preparar l'agenda, de tenir-la a mà, i que em connectaré prest de nou amb altres per moltes més mogudes literàries.

A Radio Far pots escoltar l'arxiu musical més extens de música de Menorca. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

La tempestat no pot frenar una ment curiosa. Ni roses ni espines, la vida no sempre glamurosa. La mà no sempre tan tranquil·la, som la mà si està furiosa.